Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i em pren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

3, come on, girl.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia. Es detecten 50 casos de solitud no desitjada entre la gent gran de Lloret de Mar.

0: Un estudi del programa Compartim ha detectat 50 persones amb solitud no desitjada a Lloret de Mar després d'analitzar la situació de veïnes i de veïns majors de 70 anys, tant al centre del municipi com també a les urbanitzacions. El projecte l'impulsa el Casal de la Gent Gran amb la col·laboració de la Fundació Espronis i dels serveis socials de l'Ajuntament. Ara entrevistarem el regidor Alejandro Pérez i també Francesc Durà, gerent d'Espronis. A partir d'ara, els serveis socials valoraran aquests casos per activar mesures personalitzades com grups de conversa, acompanyament, orientació sobre recursos socials i també activitats que ofereix el mateix casal. És el nostre tema de portada d'avui dimarts, dia 12 de maig. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret de Mar. Anem amb altres titulars del dia que anunciem amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Rosa. L'escola Àngels Alemany celebrarà aquest divendres una cursa molt emotiva. Porta el nom de l'Eric, un alumne del centre que va morir de càncer el 2021. En parlarem amb la directora Carme Nicolàs. També explicarem que l'Ajuntament de Lloret ha convocat una jornada participativa aquest dimecres per decidir el futur de l'Avinguda de Vidreres, oberta a veïns i comerciants, a la Casa de la Cultura. Tot seguit ens farem ressò del concurs de còctels Boades i el Golden Daiquiri del proper divendres per a professionals. I acabarem donant veu a les dones que són Aurora, a les quals se'ls dedica una fira sobre científiques i altres professionals STEAM aquest dissabte.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia a les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió meteorològica per avui dimarts i la resta de setmana a Lloret de Mar. Amb tota aquesta informació donem pas al Bon Dia, Bona Hora que fem possible un dia més a Moisés García, Roberto Moreno, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giralda.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí.

0: Ens situem ara mateix a les 8 i 3 minuts del matí. En Xavi Segura, el nostre meteoròleg, ens anuncia que el temps es torna a complicar. Volem saber fins a quin punt donem pas a la seva crònica. Xavi, molt bon dia.
1: Bon dia. El temps es torna a complicar avui. Ens creua una línia d'inestabilitat associada a la borrasca que està ubicada a l'oest de la península Ibèrica i juntament amb aire fred en altura, doncs tot plegat provocarà xàfecs i tempestes a partir del migdia i durant la tarda que arrencaran en punts del prelitoral de l'interior i Pirineu i ràpidament, amb el pas de les hores, arribaran a qualsevol punt d'oest a est. Per tant, també aquí, a la zona de la selva marítima, durant la tarda arribaran aquests xàfecs, aquestes tronades irregulars, però localment forts i fins i tot no es pot descartar alguna calamarsada. Tarda, vespre, pendents del cel. Tenim alerta activada aquí a la comarca de la selva per aquesta pluja que pot ser densa i deixar localment més de 20 litres en tan sols mitja hora. Ja diem que és una tarda d'anar fent seguiment i amb unes temperatures que, un cop plogui, baixaran. Notarem una refrescada i aquesta inestabilitat es mantindrà també de cara al dimecres, dijous, divendres, sobretot aquí a la zona nord-est del país, incloent-hi Lloret, xàfecs, tronades que poden anar caient, i tot plegat amb unes temperatures que encara baixaran més. Aquesta refrescada serà contundent a mitjans de setmana, costarà arribar als 19 o 20 graus i, per tant, tindrem valors més propis de principis d'abril que no pas del mes de maig. En tot cas, ja diem, després d'una arrencada força plàcida d'aquesta setmana, les últimes hores, doncs, a partir d'avui, doncs haurem d'estar pendents del cel per aigua a mà i amb aquestes temperatures que ens faran recordar que encara som a la primavera, tot i que ja ens encaminem cap al mes de juny.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació. La complementem amb les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és de 15 graus, mentre que la humitat se situa ara mateix al 86%. Avancem amb més continguts, ens situem a les 8 i 5 minuts del matí, moment de repassar les portades d'aquest dimarts, dia 12 de maig. Josep.
2: Com sempre, comencem amb el Diari de Girona, en primera plana, grans titulars per la notícia l'Eix Celrà-Girona, prioritari per frenar els grans incendis. El govern assumeix que alguns focs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. En bateria de titulars, un de cada 5 gironins dorm diàriament menys de 7 hores. La meitat d'escoles i instituts no estan preparats per afrontar la calor. França reforça el control fronterer a l'Empordà per lluitar contra la immigració il·legal. I un apartat de reconeixement homenatgen Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí en actiu que fa 100 anys. L'apartat esportiu és per Estuani, que és la vida, segons el titular, ja que un gol del veterà davanter al minut 90 regala un punt d'or a un Girona que ja es veia al Pou. El Punt Avui destaca, amb una fotografia d'esquenes del papa Lleó XIV, un any de Lleó XIV. Des de la discreció i la prudència, el papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump. La resta de premsa escrita de caire generalista, El País, un dels 14 espanyols que viatjaven en el vaixell, dona positiu. També llegim que el narco amplia les seves xarxes a Andalusia amb més violència. A El Periódico de Catalunya, un passatger espanyol dona positiu d'antivirus i el Barça viu una festa sense fi. Al diari El Mundo, Sánchez busca la mobilització de 570.000 vots fantasma per salvar Montero. També es fa ressò que el vaixell de l'antivirus deixa Canàries i un espanyol positiu i que el passadís narco amb 30 llanxes ràpides per setmana agita les eleccions andaluses. Al diari La Vanguardia, en primera plana, imatge pel Barça amb el bus de la festa envoltat de seguidors, atapeït de seguidors. I el govern i Esquerra Republicana ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. Al diari La Razón, el Ministeri de l'Interior no vol que es dispari a les narcollanxes per frenar-les. I un petit apartat per Felip VI, que rep els 20 guanyadors del concurs que es titula «Què és un rei per a tu?». El diari ABC, finalment, un informe previ va alertar del risc greu de les narcollanxes i la mala mar obliga el creuer de l'antivirus a atracar a Tenerife i agreuja encara més la guerra entre Clavijo i el govern.
0: Doncs moltes gràcies, Josep, per a tot aquest repàs de portades d'aquest dimarts, dia 12 de maig. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3cat Info on hi llegim vaga a l'educació, carreteres tallades a punts de Barcelona, Vallès, Maresme i també Catalunya Central aquest dimarts. Per tant, avui mateix es fa, de fet ja ha començat, la primera de les tres jornades de vaga d'educació a tot Catalunya de les noves protestes anunciades per aquest mes de maig i també al juny. Sobre aquesta qüestió, doncs, el 3cat Info també anuncia la veu dels experts en un moment d'inflexió. Les condicions de treball inapropiades, la sobrecàrrega de treball i els salaris expliquen el desànim entre la professió, segons diferents experts, com diem, en educació. D'altra banda, positiu d'antivirus, un dels passatgers espanyols evacuats de l'Ondius i aïllats a Madrid. Els altres 13 passatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu provisional en la prova, volem dir PCR. També explica el 3cat Info que l'Ondius salpa rumb als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. El vaixell afectat pel brot d'antivirus ha estat amarrat durant una estona al port de Granadilla de Abona per agilitzar l'operació a mig d'un empitjorament del mal temps. Més qüestions. Epuyén és el poble de la Patagònia Argentina on l'antivirus va matar 11 persones el 2018. El pacient zero del brot va assistir a una celebració amb altres veïns mentre estava contagiat i 34 persones van acabar requerint atenció mèdica. I també llegim en aquest portal que la indústria catalana s'apunta al negoci de la defensa i Indra s'ofereix per obrir-li portes. Els pressupostos militars són cada vegada, volem dir, més atractius per les empreses en tot el món.
3: Els diaris parlen de Lloret.
0: El que doncs trobem avui és una notícia al Diari de Girona, a la pàgina 12, on llegim el titular: fins a 50 persones grans amb solitud no desitjada. La recollida de dades al programa Compartim s'ha fet amb veïns de més de 70 anys i és un programa que s'ha presentat aquest dilluns a l'Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de la mà de l'Ajuntament i d'Espromnis, i que ara mateix tractarem aquí a la ràdio.
4: Ràdio Lloret.
5: Nova Ràdio Lloret.
6: Nova.
7: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
8: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
9: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
10: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
11: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
5: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
6: Estàs
3: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 13 minuts del matí donem pas a la primera part del Bon dia, bona hora. Ho hem dit a portada, un estudi del programa Compartim ha detectat 50 persones amb solitud no desitjada a Lloret de Mar després d'analitzar la situació de veïns i veïnes de més de 70 anys tant al centre com a les urbanitzacions del municipi.
2: El projecte està impulsat pel Casal de la Gent Gran amb la Fundació Espronis i compta amb la col·laboració dels serveis socials bàsics i especialitzats de l'Ajuntament.
0: L'estudi que s'ha presentat aquest dilluns s'ha realitzat a través d'enquestes telefòniques i de visites domiciliàries. El centre de Lloret es va contactar amb 500 persones, de les quals 257, la meitat, van respondre i 130 viuen soles. D'aquestes 35 casos, un de cada quatre pateixen solitud no desitjada.
2: A les urbanitzacions es va contactar amb 207 persones amb 150 respostes i 89 persones que viuen soles. En aquest cas s'han detectat 15 casos, el 16,85% de solitud no desitjada.
0: En conjunt, la part analitzada de l'estudi situa en 50 persones els casos detectats al municipi.
2: A partir d'ara, els serveis socials analitzaran els 50 casos detectats per activar mesures personalitzades.
0: Entre les propostes que fa el programa hi ha la creació de grups de conversa i acompanyament, orientació sobre recursos socials i informació sobre les activitats que du a terme el Casal de la Gent Gran.
2: El programa Compartim, presentat a finals de 2025, té com a objectiu de detectar situacions de soledat, facilitar la participació social de la gent gran i implicar entitats, serveis i comerços locals en l'acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat.
0: L'estudi ha anat a càrrec d'Espronis. Parlem amb el seu gerent i responsable, Francesc Durà. Molt bon dia, Francesc.
12: Bon dia.
0: D'entrada, com es valora des d'Espronis que l'Ajuntament de Lloret hagi demanat doncs, a fer aquest tipus d'estudis?
12: Es valora molt positivament. Al final és una problemàtica social que existeix i augmentarà el tema de la gent gran, el tema de la gent gran que viu sola i que l'Ajuntament vulgui saber quina és la situació a Lloret i a partir d'aquí poder fer actuacions per millorar la vida d'aquestes persones, doncs s'ha de valorar molt positivament, evidentment.
0: Entenem, Francesc, que com tu dius, això és un repte que passa tot arreu, tant aquí com una mica això, al conjunt del territori.
12: Sí, sí, és un repte majúscul de l'envelliment de la població, no? És conegut, la generació del baby boom, anem arribant a unes edats i la situació, la quantitat de gent gran de més de 70 anys en aquest moment i la que anirà vinguent els propers anys fa que sigui una prioritat, entenc jo, de les polítiques socials poder atendre bé aquestes persones, que puguin viure a casa seu com més temps millor i, per tant, que puguin viure doncs, això amb una bona qualitat de vida, acompanyades i participant de la societat.
0: Ahir vas dir, Francesc, en la presentació de tot aquest estudi que hi havia valentia en tirar endavant tot això.
12: Sí, jo entenc que sí, perquè estàs obrint una porta, heu parlat de les xifres, al final en aquesta primera tongada es parlen de 50 casos, cada cas és un món, aleshores clar que evidentment que quan obres la porta, quan vols veure què hi ha en una determinada problemàtica social, no saps ben bé què trobaràs al darrere. I quan l'obres, després no pots tirar enrere. Per tant, l'Ajuntament sé que tenen la voluntat clara de que això tingui continuïtat, d'atendre bé aquestes persones, per tant, hi ha un cert grau de valentia i de responsabilitat respecte al benestar de la societat de Lloret.
0: I, Francesc, com diem, el rerefons és ajudar una persona, 5, 10, les que siguin, ajudar-les en aquest moment de la seva vida.
12: Sí, sí, aquest és el cas. Ho deia jo ahir també, ni que sigui ajudar una sola persona ja tot plegat té valor. Segur que en els propers tandes de trucades arribarem a més gent, segur que gent que potser no ens ha contestat ens contestaran, bueno, és començar i veure per cap on anirem, no? Però sí, sí, és important que podem ajudar i després això mirar cas a cas, perquè al final cas a cas no tothom necessitarà els mateixos suports per poder tenir una vida més plena i més acompanyada i hi ha moltes coses que afecten, per tant és això, anar mirant cas a cas i serveis socials, i nosaltres aquí a Espronis ens trobarà sempre l'Ajuntament ajudant a col·lectius vulnerables per poder, doncs, millorar la vida de les persones.
0: I Francesc, ja per acabar, amb totes les dades damunt de la taula, amb aquest estudi a les mans, són dades que us puguin arribar a sorprendre o entren dins de la normalitat?
12: Entren dins de la normalitat d'una població, per exemple, com Lloret, que hi ha molta gent visquent urbanitzacions. Crec que el tema de les urbanitzacions és molt important, val? I això sí que implicarà una mirada global al poble. No tots els pobles que podem haver mirat, el nucli de població està repartit de la mateixa manera. Per tant, penso que sí que aquí a Lloret hi ha una especial incidència per la gran quantitat de gent que viu fora del nucli urbà, i això sí que afecta la solitud no desitjada. A part d'això, són dades en la línia del que podem trobar amb altres ciutats semblants.
0: Doncs recollim tota aquesta informació. Francesc Durà d'Espronis, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
12: A vosaltres, bon dia.
2: Parlem amb el regidor del Casal de la Gent Gran, és Alejandro Pérez. Bon dia.
6: Molt bon dia.
2: Per què s'ha decidit fer aquest estudi?
6: Doncs era molt necessari, perquè nosaltres teníem clar que volíem treballar la seguretat no desitjada de la nostra gent gran, però havíem d'analitzar quina era la necessitat que hi havia, i realment, doncs, nosaltres treballem molt amb la nostra gent gran, però hi ha persones que no arriben al casal de la gent gran, que no arriben, diguem, a l'administració pública, i havíem de saber què és el que estava passant i com ho podíem revertir, aquesta situació.
2: Quina valoració se'n fa dels resultats del programa Compartim, doncs?
6: Doncs, bueno, la valoració és que tenim un repte per davant, que no ens podem dormir, que hem de seguir treballant i que això acaba de començar. O sigui, ara mateix l'Ajuntament de Lloret de Mar ha de seguir treballant la seguretat no desitjada perquè d'aquí, com menys temps millor, doncs podem dir que no és una realitat al nostre municipi, i que Lloret de Mar, doncs, pot estar tranquil·la en aquest sentit.
2: Hi ha algunes mesures en concret que s'activaran per donar resposta a aquestes persones?
6: Doncs, de moment, amb tot el llistat de persones que es van trucar, que es van fer entrevistes i que es va fer, doncs, una sèrie de preguntes i es va analitzar, doncs, totes les dades que van sorgir d'aquestes entrevistes, doncs, bueno, van haver-hi un seguit de persones que poden causar una preocupació i que llavors, doncs, es va determinar unes necessitats, i a partir d'aquí, doncs, nosaltres el que farem serà treballar-ho amb els diferents departaments, departament de gent gran, departament de benestar social i família, i intentar, doncs, com ho podem pal·liar, no? A més, l'Ajuntament vol generar un servei de seguretat no desitjada en el qual, doncs, durant tot l'any i la resta del temps que sigui necessària, doncs, de manera automàtica es vagi treballant la seguretat no desitjada, tant per fer prevenció com per un cop es detecta, doncs, poder pal·liar-la. I llavors aquestes serien una mica els reptes que tenim per endavant en quant a la seguretat no desitjada i com ho volem enfrontar.
2: Tenim entès que voleu també implicar el teixit social, entitats, fins i tot el comerç local, no?, en l'acompanyament de la gent gran.
6: Sí, hi ha diversos projectes que estan en ment, com, bueno, en aquest cas, si tot va bé, en uns mesos podrem anunciar un projecte semblant al que hi ha a Barcelona, de Rades, on d'alguna manera el que es fa és el que es comenta, no? Agafar, diguem, el comerç local, que el comerç local, la veritat és que analitza bé les necessitats de la persona, sap que aquesta persona sempre surt a aquesta hora i que fa aquest passeig. Llavors, quan això no passa, això és un indicador, no? Llavors, si nosaltres creem una xarxa, un radar, no? Llavors podrem estar molt més ràpid amb la necessitat de la persona, amb la problemàtica, i solucionar-lo molt abans, no? Llavors, també hi ha diferents entitats que estan treballant a la seguretat no desitjada, com pot ser Spronis, no?, que estava fent aquest Senior Lab i que després nosaltres vam fer aquest encàrrec, aquest estudi, que també hi havia una acció on el que intentava fer era involucrar a les persones de pràctiques de cicles formatius perquè es pugui treballar doncs, a seguir fent aquestes preguntes, aquestes entrevistes, fer seguiment a aquesta gent gran que s'havia analitzat i que hi havia soledat no desitjada. I, per tant, doncs, això el que ens ajudarà és a tenir una continuïtat i que això no quedi en un sac trencat.
2: Lloret de Mar, per acabar, sempre ha tingut un gran nombre de gent gran en el seu casal i sempre l'Ajuntament ha mostrat una sensibilitat de cara a aquest col·lectiu.
6: Doncs sí, la veritat és que bueno, sempre que fem trobades amb altres municipis destaquen el nostre casal, destaquen la importància del nostre casal, de les activitats que fem. Hem d'estar orgullosos de tot el que s'està fent, però no ens hem de dormir. No val em dir que tenim un gran casal, no val em dir doncs, que ho fem molt bé i que ho treballem molt bé, sinó que hem d'intentar doncs, sempre mirar com podem millorar i com podem seguir avançant. No? I en aquest sentit, amb la soledat no desitjada, doncs, tenim un gran camí, tenim un camí per millorar i per seguir avançant.
2: Sobretot perquè els que no som tan grans hi anem al darrere i també volem arribar al casal municipal de la gent gran gaudint de tot aquest servei.
6: Bueno, hem d'estar preparats per totes les persones que vinguin. Al final, bueno, Lloret de Mar es va fent més gran, la piràmide s'està revertint i això fa que hem d'estar a l'aguait per als reptes que puguin sorgir, tenint en compte doncs, que arriben generacions noves i amb aquestes generacions noves arriben necessitats noves, arriben tarannes diferents i, per tant, doncs, ens haurem d'adaptar, com sempre ha fet el casal, i intentarem estar a l'altura, estarem a l'altura i intentarem sempre millorar i fer un passet més, que és el que hem de fer.
2: Recollim tota aquesta informació. Alejandro Pérez, regidor del Casal de la Gent Gran, gràcies i molt bon dia.
6: Moltes gràcies, molt bon dia.
13: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 25 minuts del matí, canviem de tema. L'Escola Àngels Alemany celebrarà aquest divendres una cursa molt emotiva. Porta el nom de l'Eric, un alumne del centre que va morir de càncer el 2021.
2: L'activitat arriba a la cinquena edició, totalment consolidada, i en aquest cas col·labora amb el càncer infantil.
0: A més de l'alumnat i de mestres, la cursa també hi participaran les famílies i antics companys.
2: Serà aquest divendres, 15 de maig, al matí, a les pistes d'atletisme.
0: Parlem amb la Carme Nicolàs, que és directora de l'Escola Àngels Alemany. Carme, molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per atendre'ns, perquè sabem que avui és un dia complicat, ho dic amb l'inici de tot d'aquestes vagues que hi ha al sector, eh?
14: Sí, és un dia complicat, però bueno, estem aquí per explicar també la cursa, que és una activitat que bueno, ens fa especial il·lusió cada any i aquí estem.
0: És el que et volíem dir, eh? Ja tenim aquí un any més la cursa Eric Correm per tu, que sens dubte és una cita emotiva, eh, Carme?
14: Sí, per nosaltres sí. Ja fa, és la cinquena, com bé heu dit, i bueno, cada any l'agafem amb la mateixa il·lusió i amb les mateixes ganes i ja la tenim aquí. Esperem que el temps ens respecti perquè donen pluges pel divendres, però creuarem els dits i a veure si ho podem tirar tot endavant.
0: Carme, per la previsió que teniu, quanta gent hi participarà i de quines edats?
14: Bé, hi participen tots els alumnes, des d'infantil 3 fins a 6è de primària, estem parlant aproximadament de no arriba a 700 alumnes, i com heu dit també, totes les famílies, familiars que ens acompanyen també poden participar-hi, i venen els antics companys de l'Eric, que ja són alumnes dels instituts del poble, però que aquest dia ens demanen ells, moltes vegades ens truquen i ens diuen quin dia és la cursa que volem venir, i nosaltres també ens posem en contacte amb els diferents instituts perquè els hi puguin donar permís per venir, participar. O sigui que entre alumnes, pares, mares, avis, tiets i antics alumnes, som uns quants aquell dia, sí.
0: És un dia que hi ha moltíssima gent, a les pistes, són sí, de l'escola, eh?
14: Sí, sí, de fet els alumnes estem a baix, alumnes i mestres estem a la zona de la gespa i s'omple perquè som molts i la graderia, normalment les grades estan a tope, o sigui que és una festa per nosaltres.
0: Carme, quines proves fareu el divendres?
14: No podem, o sigui, sempre fem, és només cursa d'atletisme i no podem fer altres proves que alguna vegada ens ho havíem valorat amb els mestres, de poder fer alguna altra modalitat, tipus salt de llargada o salt d'alçada o alguna, però és que som molts i no és fàcil d'organitzar i llavors el que fem són curses amb diferents distàncies, els més petitons d'I3 corren 60 metres i els més grans, que són els de 5è i 6è, fan 600 metres, que és una volta i mitja a les pistes, i llavors es va repartint gradualment.
0: Per tant, es va fent, és a dir, per edats van fent les diferents sí. distàncies,
14: Sí, sí, els petitons corren menys, els més grans més. Bueno, aquests dies porten ja setmanes els de primària, les sessions d'educació física preparant-ho, perquè 400, 600 metres ja és una distància important i s'han estat preparant. Saben que és l'objectiu, que l'objectiu és la cursa, però el principal objectiu és participar-hi, gaudir-ho, i cadascú al seu ritme i segons les seves possibilitats.
0: Però entenem, Carme, que aquí hi ha premis o com va això? Pels que arriben primers.
14: Sí, hi ha premis pels guanyadors, com a qualsevol competició, però també aquest any tenim, és una sorpresa pels nens, que si algú m'està escoltant, tenim un reconeixement, ho diré així, per tots els participants, perquè nosaltres des de l'escola, tots els mestres els estan explicant i ho estem parlant moltíssim, de que per nosaltres el més important és participar, col·laborar en la cursa, participar en record a l'Eric i ser-hi. Llavors, sí que hi ha uns premis pels guanyadors, per un reconeixement, i els felicitem i els hi donem l'enhorabona, però per nosaltres el més important és que tots, des del més petit fins al més gran, puguin participar i ho gaudeixin.
0: I també et volíem preguntar, Carme, perquè pel que hem vist al cartell, es col·labora amb el càncer infantil. Com es fa això?
14: Aquest any, bueno, cada any triem una fundació o una associació diferent. Normalment el que fem és ens posem en contacte amb els pares de l'Eric, que ara ja fa un parell d'anys que no viuen a Lloret, però bueno, com que mantenim el contacte, i sempre els hi demanem que a quina fundació voldrien que anessin destinats els diners que aconseguim amb aquesta cursa. Aquest any, concretament, nosaltres no la coneixíem, ens ho va dir la mama de l'Eric, i va destinat a la Fundació Small, que és una fundació que està a Barcelona, i ja ens hem posat en contacte amb ells, estan superagraïts, supercontents, i ja els hi vam dir que era una petita aportació, però ja ens van dir que qualsevol aportació és molt benvinguda i que moltíssimes gràcies, i va per ells, és una associació que ajuda a la curació i el benestar dels nens amb càncer i les seves famílies, i aquest any tot el que recordem anirà per ells.
0: I com recolleu aquests diners, Carme, el dia de la cursa?
14: Bueno, ja els estem començant. Nosaltres venem uns tiquets que després, dies després de la cursa, està per concretar encara, fem un sorteig. Molts comerços de Lloret, moltíssims, i alguns també de pobles del voltant han col·laborat fent les seves aportacions. I llavors el que fem és vendre tiquets que tenen el cost d'un euro, que aquests dies ja els estem venent a les entrades, a les portes d'entrada de l'escola, a secretaria també qualsevol hora, o sigui que qualsevol persona de Lloret que vulgui col·laborar, encara que no formi part de la comunitat educativa de l'Àngels Alemany, pot passar per aquí per l'escola i pot comprar els números, i el dia de la cursa també estem allà i també en venem, o sigui que durant dies estem venent aquests números i que valen un euro, però hi ha superregals que estan molt i molt bé, o sigui que us animem a participar i a col·laborar.
0: Doncs recollim tota la informació. Crec que no ens deixem res, Carme. No sé si cal dir alguna cosa més.
14: No, bueno, agrair, com sempre, a l'Ajuntament per cedir-nos les instal·lacions, per posar-nos-ho fàcil, també al Consell Comarcal, al Consell Esportiu de la Selva, que també ens col·labora, a tots els comerços, com ja he dit, a totes les famílies que vindran a participar, també els animem a córrer amb nosaltres, que només és una volta a la pista i que es pot fer caminant, o sigui que la qüestió és el que dèiem, és participar, i aquí a qui vulgui de Lloret, de venir aquell dia a les pistes i gaudir d'aquesta jornada, els convidem a venir i res, un any més, esperem que tot vagi molt bé.
0: Doncs recollim tota aquesta informació. Carme Nicolàs, directora de l'Escola Àngel Alemany, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
14: A vosaltres, bon dia.

0: Les 8 i 33 minuts del matí, moment de recuperar la crònica del temps que ens anuncia que torna a complicar-se a partir d'avui. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. El temps es torna a complicar avui. Ens creua una línia d'inestabilitat associada a la borrasca que està ubicada a l'oest de la península Ibèrica i juntament amb aire fred en altura, doncs tot plegat provocarà xàfecs i tempestes a partir del migdia i durant la tarda que arrencaran en punts del prelitoral de l'interior i Pirineu i ràpidament, amb el pas de les hores, arribaran a qualsevol punt d'oest a est. Per tant, també aquí, a la zona de la selva marítima, durant la tarda arribaran aquests xàfecs, aquestes tronades irregulars, però localment forts i fins i tot no es pot descartar alguna calamarsada. Tarda, vespre, pendents del cel. Tenim alerta activada aquí a la comarca de la selva per aquesta pluja que pot ser intensa i deixar localment més de 20 litres en tan sols mitja hora. Ja diem que és una tarda

0: ja diem, després d'una arrencada força plàcida d'aquesta setmana, les últimes hores, doncs a partir d'avui doncs haurem d'estar pendents del cel per aigua mà i amb aquestes temperatures que ens faran recordar que encara som a la primavera, tot i que ja ens encaminem cap al mes de juny.
1: Xavi Segura, moltes gràcies per tota aquesta informació. Repassem dades. Ara mateix a Lloret de Mar, temperatura de 16 graus i la humitat se situa al 83%. Vuit i 35 minuts del matí, moment de repassar les portades d'aquest dimarts, dia 12 de maig. Josep.
2: Ho fem amb el Diari de Girona, començant per aquest rotatiu. En primera plana, l'eix Celrà-Girona, prioritari per frenar els grans incendis. Diu la notícia que el govern assumeix que alguns focs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. En bateria de titulars, un de cada cinc gironins dorm diàriament menys de 7 hores. La meitat d'escoles i instituts no estan preparats per afrontar la calor i França reforça el control fronterer a l'Empordà per lluitar contra la immigració il·legal. Hi ha un apunt també a peu de plana, homenatgen Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí en actiu que fa 100 anys. I en l'apartat esportiu, Estuani és la vida. Un gol del veterà davanter al minut 90 regala un punt d'or a un Girona que ja es veia al Pou, perdent per 1-0 al final. 1-1 l'empat que deixa millor posició, no salvat del tot, el Girona. El Punt Avui destaca un any de Lleó 14. Des de la discreció i la prudència, el papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump. Això pel que fa al Punt Avui i la resta de premsa escrita. El País destaca un dels 14 espanyols que viatjaven en el vaixell dona positiu i el narco amplia les seves xarxes a Andalusia amb més violència. A El Periódico de Catalunya, un passatger espanyol dona positiu d'antivirus i el Barça viu una festa sense fi. Al diari El Mundo, Sánchez busca la mobilització de 570.000 vots fantasma per salvar Montero. També llegim que el vaixell de l'antivirus deixa Canàries i un espanyol positiu. I el passadís narco amb 30 llanxes ràpides per setmana agita les eleccions andaluses. Al diari La Vanguardia, imatge pel Barça amb el bus de la festa envoltat de seguidors. I el govern i Esquerra Republicana ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. Al diari La Razón, el Ministeri de l'Interior no vol que es dispari a les narcollanxes per frenar-les. I Felip VI rep els 20 guanyadors del concurs Què és un rei per a tu? El diari ABC ofereix en titulars un informe previ va alertar del risc greu de les narcollanxes i la mala mar obliga el creuer de l'antivirus a atracar a Tenerife i agreuja la guerra encara més entre Clavijo i el govern.
1: Moltes gràcies, Josep. Per repassar totes aquestes portades, el que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info, que ara mateix ens porta a parlar de la vaga a l'educació, amb carreteres tallades a punts de Barcelona, Vallès, Maresme i també la Catalunya Central. Aquest dimarts es fa la primera de les tres jornades de vaga d'educació a tot Catalunya de les noves protestes anunciades per aquests mesos de maig i de juny. Sobre aquesta vaga també s'anuncia la veu dels experts en un moment d'inflexió. Les condicions de treball inapropiades, la sobrecàrrega de treball i els salaris expliquen el desànim entre la professió. D'altra banda, positiu d'antivirus, un dels passatgers espanyols evacuats de l'Òndius i aïllats a Madrid. Els altres 13 passatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu provisional en la prova PCR. Sobre l'Òndius, s'explica que salpa rumb als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. El vaixell afectat pel brot d'antivirus ha estat amarrat durant una estona al port de Granadilla d'Abona per agilitzar l'operació enmig d'un empitjorament del mal temps. També explica el portal 3Cat Info que Epuyén és el poble de la Patagònia argentina on l'antivirus va matar 11 persones el 2018. El pacient zero del brot va assistir a una celebració amb altres veïns mentre estava contagiat i 34 persones van acabar requerint atenció mèdica. També llegim en aquest portal que la indústria catalana s'apunta al negoci de la defensa i Indra s'ofereix per obrir-li les portes. Els pressupostos militars són cada vegada més atractius per les empreses a tot el món.
3: Els diaris parlen de Lloret.
1: Avui trobem una notícia que fa referència a Lloret de Mar.

la pàgina 12 del Diari de Girona, que fa referència en aquest estudi que s'ha fet aquí a la vila amb persones grans, en el qual s'han detectat una cinquantena de persones que tenen solitud no desitjada, persones grans. Una qüestió que acabem de tractar a bastament aquí a la ràdio.

0: Ara mateix ens situem a les 8:40 minuts del matí. Donem pas a la segona part del Bon Dia, Bona Hora. L'Ajuntament de Lloret ha convocat una jornada participativa aquest dimecres, per tant demà, per decidir el futur de l'Avinguda de Vidreres, una de les principals artèries del municipi, per al seu pes en l'activitat social i econòmica.
1: La trobada se celebrarà demà a la sala polivalent de la biblioteca i estarà oberta a veïns, veïnes i establiments de la zona que podran fer propostes i exposar les seves idees sobre la transformació de l'espai.
0: La jornada comptarà amb la participació de l'equip d'enginyeria i consultoria Pisan, que recollirà totes les aportacions ciutadanes per incorporar-les en la primera fase del projecte de remodelació.
1: L'alcalde de Lloret, Adrià Lamela, s'ha subratllat la importància d'implicar la ciutadania en un projecte que considera estratègic per al municipi.
2: Un projecte estratègic molt important de remodelació de l'Avinguda de Vidreres, que, com altres zones del poble, però que aquest volíem fer una jornada d'escolta i participació als veïns afectats, als negocis afectats, perquè puguin dir la seva, perquè puguin parlar les seves problemàtiques i perquè puguin expressar quina és l'Avinguda de Vidreres que volen. I per això crec que és la nostra obligació escoltar a la ciutadania, escoltar els comerços, escoltar la gent que viu i que trepitja els carrers perquè puguin valorar doncs, quina és la millor avinguda possible, perquè volem fer una avinguda doncs, de major qualitat de vida pels veïns, per la gent que hi passa, per la gent que hi compra, i també volem que rejuvenitzi també el poble, no només amb l'avinguda de Vidreres, sinó en altres eixos estratègics.
0: Lamela s'ha destacat que la intervenció ha de ser ambiciosa i adaptada a la importància de la via que té a dins del teixit urbà.
1: Amb aquesta jornada, el consistori inicia el procés participatiu per definir les línies mestres de la futura remodelació de l'Avinguda de Vidreres. La jornada, com diem, és aquest dimecres a les 6 de la tarda i a la Casa de la Cultura.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Canviem de qüestió. El concurs de còctels impulsat per l'Institut Coll i Rodés i Amargura Cultura ha viscut una edició marcada per la sorpresa el passat divendres amb un empat inèdit en la categoria de còctel d'autor que ha obligat el jurat a proclamar dos guanyadors. Sí.
1: Els premiats han estat Ainhoa Bueno, del Coll i Rodés, de Lloret de Mar, i David Concepción, de Sant Cugat, en una edició que s'ha destacat per l'alt nivell de les propostes.
0: David Barba, d'Amargura Cultura, ha explicat que la decisió es va prendre després de la deliberació del jurat.
4: Va donar la casualitat també que els guanyadors del còctel d'autor, amb el qual doncs, va haver-hi un empat. No s'havia donat fins ara, fins a la quarta edició, i aquest empat doncs, va fer que el jurat decidís, evidentment, no anar un desempat, sinó que al final donar el premi als dos concursants, en aquest cas, com apuntava en Josep a la introducció, doncs, David Concepción de l'escola Sant Cugat i la Ainhoa Bueno de l'escola Ramon Coll i Rodés de Lloret. La veritat que les propostes van ser impressionants, va haver un gran nivell, igual que també la guanyadora doncs, fins i tot de la Comunitat Valenciana. El País Valencià va venir doncs, representants de l'escola Avenir Carló, que es van interessar des del primer moment doncs, a sumar-se en aquest concurs que deixa'm dir abans de parlar dels còctels, doncs que va sumant cada any una escola més. Vam començar amb tres a nivell intern. Vam començar a nivell intern. La segona edició van haver-hi 5 participants, 6 i ara 7.
1: El concurs de Daiquiri s'ha comptat enguany amb la participació de 7 escoles d'hostaleria.
0: Seguim ara amb una altra competició de Daiquiris que arriba el proper divendres i que s'adreça en aquest cas a cambrers professionals. L'anomenat Golden Daiquiri canvia el format, es farà a la tarda i es complementa amb unes xerrades prèvies que vinculen el Daiquiri amb el rom, el cafè i el cava.
4: Començarà la competició a partir de les 6, amb 5 participants, que com deies tu, doncs sí que hi haurà gent professional, però també com sabeu, sempre el guanyador del Premi Guades ho vam instaurar amb l'escola d'hostaleria, doncs els guanyadors del Premi Guades tenen dret a participar o tenen una invitació per participar i defensar el títol en l'escola d'hostaleria doncs, en el The Golden Daiquiri. Per tant, repetirem, en aquest cas per partida doble, amb l'Ainhoa i amb en David de Sant Cugat i del Coll Rodés, doncs, defensant també i, bueno, diguem que competint al costat de gent que ja està acostumada a treballar, doncs, a darrere la gala, no?
1: El Golden Daiquiri compta amb 5 participants i també estan convidats els guanyadors del concurs Miquel Boades. El concurs és aquest divendres a les 4 de la tarda al restaurant Àtics.
0: Ara mateix ens situem a 9:15 del matí. Seguim parlant de l'Institut Coll i Rodés, que commemora el 40è aniversari amb la conferència La neurociència de l'aprenentatge, com aprèn el cervell, prevista aquest dimecres a Lloret de Mar. Anirà a càrrec de David Bueno, doctor en Biologia i catedràtic de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
1: La xerrada oferirà una mirada científica propera i transformadora sobre l'adolescència, una de les etapes més fascinants i complexes del desenvolupament humà, posant en focus en com aprèn el cervell i quins factors influeixen en aquest procés. Escoltem a la directora de l'Institut, Lluïsa Peralta.
5: Al motiu del 40è aniversari, des de l'Institut hem organitzat aquesta conferència del David Bueno, dirigida a les famílies, a tota la comunitat educativa, però pensada principalment per a les famílies. La conferència anirà a càrrec de David Bueno, que és un reconegut doctor en biologia. És professor i investigador de la sessió de genètica biomèdica evolutiva i del desenvolupament de la Universitat de Barcelona. També és director de la càtedra de neuroeducació de la mateixa universitat, de la Universitat de Barcelona. Ha escrit molts llibres d'èxit, com El cervell de l'adolescent. Bueno, ens oferirà una mirada científica, divulgativa i molt humana sobre com es transforma el cervell durant aquests anys clau i com des de l'educació i la família podem acompanyar-los millor, els nostres alumnes. El ponent serà David Bueno. La presentació de l'acte anirà a càrrec d'Idoia Saracíbar. L'organitzem des d'aquí, des de l'Institut Ramon Coll i Rodés. I ha col·laborat en l'Ajuntament de Lloret de Mar. Les places seran limitades i seran gratuïtes, i si cadascú ha de fer la seva reserva, no us perdeu aquesta oportunitat de descobrir el funcionament del cervell dels adolescents des d'una perspectiva propera i transformadora. Us hi esperem en aquesta conferència.
0: Donem ara pas al ponent, en David Bueno.
6: El cervell adolescent té unes característiques pròpies, característiques que el distingeixen del cervell adult. Un adolescent no és un adult en miniatura o un adult en progrés, és una cosa, anava a dir, fins i tot diferent. A veure, hi ha tres aspectes que són clau i que ajuda a entendre la idiosincràsia de l'adolescència. D'una banda, l'adolescència és inevitable. Vull dir que no és una construcció social que hagin fet, sinó que sempre hi ha hagut adolescència i té un aspecte biològic que és fonamental. Serveix perquè els adolescents aprenguin a viure en societats molt complexes, construint la seva pròpia societat amb els seus iguals, amb els altres adolescents i amb els joves. Per això tenen aquest desig de socialitzar amb altres adolescents i de separar-se de l'entorn d'adults que fins aleshores doncs els ha estat protegint, els ha estat els seus progenitors, vaja. Han de separar-se per descobrir qui són ells realment, qui volen ser, com volen ser, si no continuarien sent una extensió dels seus progenitors. Un segon aspecte és que la manera de viure i manifestar l'adolescència depèn de cada context històric, social, cultural i actualment també tecnològic. He dit, adolescència n'hi ha hagut sempre, però sempre es viu de manera diferent. Els adolescents d'ara la viuen, la manifesten de forma diferent a com la manifestàvem nosaltres fa 45 anys, quan, en el meu cas concret, si més no, quan era adolescent. I el tercer punt és entendre quines són les zones del cervell que més canvien durant l'adolescència, que són bàsicament tres. Una és l'amígdala, és la zona que genera les emocions, es torna hiperreactiva. Vol dir que responen amb més intensitat i molta més rapidesa de manera emocional. I això és un mecanisme biològic de protecció. Si no passa d'uns llindars, lògicament, de seguretat personal i de l'entorn, és que fins i tot és bo que sigui així, malgrat els adults de vegades doncs sembla que ens pot molestar. És allò que de vegades riuen, de vegades ploren, de vegades no saben què els passa. A veure, per què és important que siguin hiperreactius emocionalment. Doncs perquè les emocions són patrons de resposta, patrons de conducta automatitzats, preconscients, que es posen en marxa de manera automàtica, impulsiva, davant d'una situació que requereix una resposta urgent.
1: La xerrada, la neurociència de l'aprenentatge, com aprèn el cervell, en clau de pregunta, s'ha previst aquest dimecres a les 7 de la tarda al Teatre de Lloret. Les places són limitades.
0: Minuts i arribarem a les 9 del matí. El projecte Son Aurora celebra una nova edició a Lloret de Mar amb la ciència com a eix central.
1: El proper dissabte tindrà lloc la Fira Femenina de la Ciència i la Tecnologia amb dones científiques i alumnes de l'Institut Coll i Rodés que presentaran experiments i treballs per fer la ciència més accessible. També hi haurà una exposició sobre científiques lloretenques a la biblioteca.
0: L'objectiu és fomentar vocacions STEM entre nenes i joves. Donem pas a Maite Rodríguez de l'Associació de Dones L'Aurora, que organitza la fira i també l'exposició.
7: Que vegin que hi ha exemples propers, no d'aquestes grans científiques que surten als mitjans, sinó d'aquí, la dona, la veïna del costat, la filla d'un amic, la cosina, que s'estan dedicant a això, s'estan dedicant a aquesta professió. I això és bo, que les joves ho vegin i que diguin: ei, no tinc barreres, si m'agrada i vull, puc fer-ho.
1: Donem veu ara a les dones que són Aurora i són també STEM, com per exemple Sandra Soliguer, arquitecta i professora.
8: Jo vaig estudiar arquitectura perquè m'agradava combinar la part científica amb la part artística i era la carrera que ho tenia tot. Fèiem des de mates i física fins a filosofia i història de l'art i de l'arquitectura. A mi em va encantar. De fet, la recomano sempre que algú no sap què estudiar, dic: fes arquitectura, i després ja té molts camins oberts, després ja decidiràs què fas, perquè t'enriqueix moltíssim. Després d'uns anys d'estar fent d'arquitecte, em vaig dedicar a la docència, perquè també era una de les altres coses que m'agradava. Vaig provar sort i em va encantar. De fet, és el que realment m'agrada fer, i dins de la docència he fet molts projectes STEM amb els alumnes, de construir, de pensar, idear i després arribar a construir. I el que més m'agrada de tot i amb el que més gaudeixo és veure com construeixen coneixement, és a dir, ajudar a construir coneixement a tots els adolescents. Això m'enriqueix moltíssim i m'encanta.
0: Coneguem una altra d'aquestes dones que són exemplars.
1: Es tracta de la Marta Macià, llicenciada per la Universitat Politècnica de Madrid. Compta amb una trajectòria de 30 anys com a professora a l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, on també exerceix de cap d'estudis des de fa més de dues dècades. L'escoltem.
9: Soc la Marta Macià i soc enginyera forestal. Què m'ha aportat la meva feina? Doncs la meva feina m'ha permès apropar-me a la natura a través del coneixement de les dinàmiques dels boscos, però també, sobretot des de l'etnobotànica, que és la ciència que estudia les relacions que hi ha entre les persones i les plantes. O sigui, combina biologia i antropologia. Com? Doncs va documentant coneixements tradicionals sobre usos alimentaris, medicinals o artesanals o culturals de les plantes. I això és el que a mi m'ha portat molta, molta felicitat, aquests coneixements. Bueno, potser també us pregunteu què té a veure la enginyeria amb els boscos. Doncs els enginyers forestals ens encarreguem de preservar els boscos i la biodiversitat. Com? Doncs defensant-los d'amenaces com ara els incendis forestals, o l'erosió, o atacs de plagues i malures. Bueno, si encara esteu dubtant de si us voleu dedicar a la ciència, us recomano que escolteu amb atenció aquestes paraules de l'etnobotànic francès François Couplan, que va dir: podem protegir només allò que estimem. Estimem només el que coneixem. I coneixem tan sols allò que fem servir. Així que, si encara esteu dubtant, jo us animo a que estudieu alguna ciència, que segur que el coneixement us aportarà molta felicitat.
0: La Marta, com explica, està especialitzada en formació forestal i paisatgística, imparteix docència en cicles de grau superior i ha tingut un paper destacat en el desenvolupament de la formació professional a Catalunya.
1: Ha participat com a experta en el catàleg de qualificacions professionals i ha col·laborat en el disseny dels currículums dels cicles de gestió forestal i de medi natural i de paisatgisme i medi rural en el marc de la reforma educativa de la LOE.
0: Les 8:55 minuts del matí volem recordar que el mercat de Lloret de Mar incorporarà la cadena Maller Origen com a supermercat. És una aposta, segons fons municipals, per la proximitat i la qualitat. Donem pas a l'alcalde Adrià Lameles.
2: Volíem que el mercat sigui el millor que podíem tenir i havíem de buscar nous operadors que no estiguin a Lloret, que la població ho vegi amb bons ulls, que els agradi, que treguin, diguem, doncs molts veïns a gaudir del mercat, aprofitar també la resta de parades, un operador també que volíem que fos doncs, respectuós amb el quilòmetre zero, amb la qualitat, etc. I vam decidir que havíem d'apostar i treballar i fermament per convèncer a Maller Origen que fos l'operador del supermercat del mercat i la veritat és que estem molt satisfets.
1: El grup Ametller Origen oferirà producte fresc, plats preparats i alimentació saludable complementant l'oferta de les diferents parades al mercat. La previsió és que el nou mercat obri al llarg d'aquest 2026 en una data encara per concretar. Una de les dades que han transcendit és que hi ha 55 places d'aparcament soterrani.
0: Paral·lelament, l'Ajuntament ha dut a terme diferents actuacions de millora a l'entorn del mercat per fer-lo més accessible, amable i també integrat en el nucli antic. En concret, s'ha obert als vianants al carrer Sènia del Rebic, una reivindicació dels veïns.
2: Per agrair la paciència dels veïns que han patit les obres, perquè fer una obra no agrada mai, té una afectació al trànsit i a passejar i als veïns molt, molt important. Després sí que es veuen els beneficis, però durant l'obra, igual que l'obra de Verge de Loreto, els negocis adjacents doncs, s'han vist greument afectats i els agraeixo la paciència perquè segur que tindrà el seu fruit, ha tingut el seu fruit i es posarà en un poble amb més qualitat. Per tant, gràcies per la paciència i, com molt bé comentàveu, doncs ara tenim allà per fi el Sènia del Rebic obert, que estarà, diguem, obert a la ciutadania per passejar, però no vehicles. I jo, òbviament, ara aquest carrer patirà doncs, l'entrada i sortida de camions per poder equipar les parades internes del mercat, però com a mínim ja podem garantir que pugui estar obert per seguretat i que com l'obra exterior ja està acabada.
1: Entre les actuacions realitzades destaquen la remodelació del carrer Verge de Loreto en plataforma única, les millores paisatgístiques al carrer Sènia del Rebic i la incorporació de vegetació i zones d'ombra, així com la renovació dels accessos i l'aparcament de l'edifici per millorar-ne l'accessibilitat i la mobilitat.

0: Dos minuts i arribem a les 8, a les 9 del matí, diem-ho correctament. Estem a la recta final de l'informatiu d'aquest dimarts, dia 12 de maig, en què hem tractat diferents qüestions d'actualitat, entre elles que es detecten 50 casos de solitud no desitjada entre la gent gran de Lloret de Mar. És un estudi del programa Compartim que ha detectat aquesta cinquantena de persones després d'analitzar la situació de veïns a majors de 70 anys tant al centre del municipi com a les diferents urbanitzacions. El projecte l'impulsa el Casant de la Gent Gran amb la col·laboració d'Espronis i de Serveis Socials. N'hem parlat amb el regidor Alejandro Pérez i també amb Francesc Durà, gerent d'Espronis. Després de fer tota aquesta... Després d'analitzar, vaja, tota aquesta situació, els serveis socials valoraran cas per cas i activaran un diferents mesures personalitzades per poder ajudar aquestes persones que, doncs, pateixen aquesta solitud no desitjada. Les diferents propostes que hi ha damunt de la taula són grups de conversa, acompanyament, orientació sobre recursos socials i també donar a conèixer tot el que es fa al casal de la gent gran de Lloret de Mar. D'altra banda, també hem explicat que l'escola Àngels Alemany celebra aquest divendres una cursa molt emotiva, volem dir. Porta per nom Eric, l'alumne del centre que va morir de càncer l'any 2021. N'hem parlat amb la directora Carme Nicolàs, que explica que preveuen la participació de prop de 700 alumnes, a més de famílies i també professors. També hem explicat que l'Ajuntament convoca una jornada participativa per demà dimecres per poder decidir el futur de l'avinguda de Vidreres. La convocatòria, doncs, està oberta a veïns i comerciants i té lloc, o està prevista, vaja, aquest dimecres a les 6 de la tarda a la Casa de la Cultura. També ens hem fet ressò del concurs de còctels a Miquel Boades i del Golden Daiquiri, que s'ha previst el proper divendres per a professionals també aquí a la vila, i hem acabat donant veu a les dones que són Aurora, a les quals se'ls dedica una fira sobre científiques i altres professions STEM aquest dissabte. És una iniciativa de l'Aurora. Fins aquí el resum del Bon Dia, Bona Hora. Gràcies per ser-hi un dia més. Ens retrobem a les 10 en punt del matí.
1: Bon dia, bona hora.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
4: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
3: Nits de Piano a Lloret.
4: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
3: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: recuerdos.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. El projecte Son Aurora celebra una nova edició a Lloret de Mar amb la ciència com a eix central. El proper dissabte tindrà lloc la Fira Femenina de la Ciència i la Tecnologia amb dones científiques i alumnes del Coll i Rodés que presentaran experiments i treballs per fer la ciència més accessible. L'objectiu és fomentar vocacions STEAM entre nenes i joves. Donem pas a la Maite Rodríguez de l'Associació de Dones l'Aurora que organitza la fira.
3: Que vegin que hi ha exemples propers, no d'aquests les grans científiques que surten als mitjans, sinó d'aquí, la dona, la veïna del costat, la filla d'un amic, la cosina, que s'estan dedicant a això, s'estan dedicant a aquesta professió. I això és bo, que les joves ho vegin i que diguin, ei, no tinc barreres, si m'agrada i vull, puc fer-ho.
2: Donen veu a dones que són Aurora i també són STEAM, com per exemple la Sandra Soliguer, arquitecta i professora.
4: Jo vaig estudiar arquitectura perquè m'agradava combinar la part científica amb la part artística i era la carrera que ho tenia tot. Fèiem des de mates i física fins a filosofia i història de l'art i de l'arquitectura. A mi em va encantar. De fet, la recomano sempre que algú no sap què estudiar, dic fes arquitectura i després ja té molts camins oberts, després ja decidiràs què fas, perquè t'enriqueix moltíssim. Després d'uns anys d'estar fent d'arquitecte, em vaig dedicar a la docència, perquè també era una de les altres coses que m'agradava. Vaig provar sort i em va encantar. De fet, és el que realment m'agrada fer. I des de la docència he fet molts projectes STEM amb els alumnes, de construir, de pensar, idear i després arribar a construir. I el que més m'agrada de tot i amb el que més gaudeixo és veure com construeixen coneixement, és a dir, ajudar a construir coneixement a tots els adolescents. Això m'enriqueix moltíssim i m'encanta.
2: Coneguem una altra d'aquestes dones que són exemplars, és la Marta Macià, llicenciada per la Universitat Politècnica de Madrid i que compta amb una trajectòria de 30 anys com a professora a l'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners, on també exerceix com a cap d'estudis des de fa més de 2 dècades. L'escoltem.
5: Soc la Marta Macià i soc enginyera forestal. Què m'ha aportat la meva feina? Doncs la meva feina m'ha permès apropar-me a la natura a través del coneixement de les dinàmiques dels boscos, però també, sobretot des de l'etnobotànica, que és la ciència que estudia les relacions que hi ha entre les persones i les plantes. O sigui, combina biologia i antropologia. Com? Doncs va documentant coneixements tradicionals sobre usos alimentaris, medicinals o artesanals o culturals de les plantes. I això és el que a mi m'ha portat molta, molta felicitat, aquests coneixements. Bueno, potser també us pregunteu què té a veure la enginyeria amb els boscos. Doncs els enginyers forestals ens encarreguem de preservar els boscos i la biodiversitat. Com? Doncs defensant-los d'amenaces com ara els incendis forestals, o l'erosió, o atacs de plagues i malures. Bueno, si encara esteu dubtant de si us voleu dedicar a la ciència, us recomano que escolteu amb atenció aquestes paraules de l'etnobotànic francès François Couplan, que va dir: podem protegir només allò que estimem. Estimem només el que coneixem i coneixem tan sols allò que fem servir. Així que, si encara esteu dubtant, jo us animo a que estudieu alguna ciència, que segur que el coneixement us aportarà molta felicitat.
2: A més de la fira de dissabte, l'Aurora també organitza una exposició sobre dones científiques lloretenques a la biblioteca.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret 90.2.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisan, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Institut Coll i Rodés commemora el 40è aniversari amb la xerrada sobre com aprèn el cervell adolescent, prevista aquest dimecres a Lloret de Mar. Anirà a càrrec de David Bueno, doctor en Biologia i catedràtic de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona. La xerrada oferirà una mirada científica propera i transformadora sobre l'adolescència, una de les etapes més fascinants i complexes del desenvolupament humà, posant el focus en com aprèn el cervell i quins factors influeixen en tot aquest procés. Donem pas a la directora de l'Institut, Luisa Peralta.
4: En motiu del 40è aniversari, des de l'Institut hem organitzat aquesta conferència del David Bueno, dirigida a les famílies, a tota la comunitat educativa, però pensada principalment per a les famílies. La conferència anirà a càrrec de David Bueno, que és un reconegut doctor en biologia. És professor i investigador de la sessió de genètica biomèdica evolutiva i del desenvolupament de la Universitat de Barcelona. També és director de la càtedra de neuroeducació de la mateixa universitat, de la Universitat de Barcelona. Ha escrit molts llibres d'èxit, com El cervell de l'adolescent. Bueno, ens oferirà una mirada científica, divulgativa i molt humana sobre com es transforma el cervell durant aquests anys clau i com des de l'educació i la família podem acompanyar-los millor, els nostres alumnes. El ponent serà David Bueno. La presentació de l'acte anirà a càrrec d'Idoia Saracíbar. L'organitzem des d'aquí, des de l'Institut Ramon Coll i Rodés, i ha col·laborat l'Ajuntament de Lloret de Mar. Les places seran limitades i seran gratuïtes, i si cadascú ha de fer la seva reserva, no us perdeu aquesta oportunitat de descobrir el funcionament del cervell dels adolescents des d'una perspectiva propera i transformadora. Us hi esperem en aquesta conferència.
3: Escoltem ara el ponent, David Bueno.
5: El cervell adolescent té unes característiques pròpies, característiques que el distingeixen del cervell adult. Un adolescent no és un adult en miniatura o un adult en progrés, és una cosa, anava a dir, fins i tot diferent. A veure, hi ha tres aspectes que són clau i que ajuda a entendre la idiosincràsia de l'adolescència. D'una banda, l'adolescència és inevitable. Vull dir que no és una construcció social que hagin fet, sinó que sempre hi ha hagut adolescència i té un aspecte biològic que és fonamental. Serveix perquè els adolescents aprenguin a viure en societats molt complexes, construint la seva pròpia societat amb els seus iguals, amb els altres adolescents i amb els joves. Per això tenen aquest desig de socialitzar amb altres adolescents i de separar-se de l'entorn d'adults que fins aleshores doncs, els ha estat doncs, protegint, els ha estat doncs, els seus progenitors, vaja. Han de separar-se per descobrir qui són ells realment, qui volen ser, com volen ser, si no continuarien sent una extensió dels seus progenitors. Un segon aspecte és que la manera de viure i manifestar l'adolescència depèn de cada context històric, social, cultural i actualment també tecnològic. He dit, adolescència n'hi ha hagut sempre, però sempre es viu de manera diferent. Els adolescents d'ara la viuen, la manifesten de forma diferent a com la manifestàvem nosaltres doncs, fa doncs, 45 anys, quan, en el meu cas concret, si més no, quan era adolescent. I el tercer punt és entendre quines són les zones del cervell que més canvien durant l'adolescència, que són bàsicament tres. Una és l'amígdala, és la zona que genera les emocions, es torna hiperreactiva. Vol dir que responen amb més intensitat i molta més rapidesa de manera emocional. I això és un mecanisme biològic de protecció. Si no passa d'uns llindars, lògicament, de seguretat personal i de l'entorn, és que fins i tot és bo que sigui així, malgrat els adults de vegades on sembla que ens pot molestar. És allò que de vegades riuen, de vegades ploren, de vegades no saben què els passa. Però per què és important que siguin hiperreactius emocionalment? Doncs perquè les emocions són patrons de resposta, patrons de conducta automatitzats, preconscients, que es posen en marxa de manera automàtica, impulsiva, davant d'una situació que requereix una resposta urgent.
3: La xerrada amb David Bueno s'ha previst aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda en el Teatre de Lloret. Les places són limitades.
6: La previsió meteorològica.
3: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
7: Bon dia. El temps es torna a complicar avui. Ens creua una línia d'inestabilitat associada a la borrasca que està ubicada a l'oest de la península Ibèrica i juntament amb aire fred en altura, doncs tot plegat provocarà xàfecs i tempestes a partir del migdia i durant la tarda que arrencaran en punts del prelitoral de l'interior i Pirineu i ràpidament, amb el pas de les hores, arribaran a qualsevol punt d'oest a est. Per tant, també aquí, a la zona de la selva marítima, durant la tarda arribaran aquests xàfecs, aquestes tronades irregulars, però localment forts i fins i tot no es pot descartar alguna calamarsada. Tarda, vespre, pendents del cel. Tenim alerta activada aquí a la comarca de la selva per aquesta pluja que pot ser intensa i deixar localment més de 20 litres en tan sols mitja hora. Ja diem que és una tarda d'anar fent seguiment i amb unes temperatures que, un cop plogui, baixaran. Notarem una refrescada i aquesta inestabilitat es mantindrà també de cara al dimecres, dijous, divendres, sobretot aquí a la zona nord-est del país, incloent-hi Lloret, xàfecs, tronades que poden anar caient i tot plegat amb unes temperatures que encara baixaran més. Aquesta refrescada serà contundent. A mitjans de setmana costarà arribar als 19 o 20 graus i, per tant, tindrem valors més propis de principis d'abril que no pas del mes de maig. En tot cas, ja diem, després d'una arrencada força plàcida d'aquesta setmana, les últimes hores, doncs, a partir d'avui, doncs haurem d'estar pendents del cel per aigua a mà i amb aquestes temperatures que ens faran recordar que encara som a la primavera, tot i que ja ens encaminem cap al mes de juny.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 19 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
8: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret. 92.2 FM.

0: Cherry.
1: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. El concurs de còctels impulsat per l'Institut Coll i Rodés i Amargura Cultura ha viscut una edició marcada per la sorpresa el passat divendres amb un empat inèdit en la categoria de còctel d'autor que ha obligat el jurat a proclamar dos guanyadors. Han estat Ainhoa Bueno del Coll i Rodés i David Concepción de Sap Cugat en una edició que s'ha destacat per l'alt nivell de les propostes. Escoltem David Berga d'Amargura Cultura que ha explicat la decisió del jurat.
5: Va donar la casualitat també que els guanyadors del còctel d'autor, amb el qual doncs, va haver-hi un empat. L'empat no s'havia donat fins a la quarta edició i aquest empat doncs, va fer que el jurat decidís, evidentment, no anar un desempat, sinó que al final donar el premi als dos concursants, en aquest cas, com apuntava en Josep a la introducció, doncs, a David Concepción de l'Escola de Sant Cugat i l'Ainhoa Bueno de l'escola Ramon Coll i Rodés de Lloret. La veritat que les propostes van ser impressionants, va haver un gran nivell, igual que també la guanyadora, doncs, fins i tot de la Comunitat Valenciana. El País Valencià va venir doncs, representants de l'escola de Benicarló, que es van interessar des del primer moment doncs, a sumar-se en aquest concurs que deixem dir abans de parlar dels còctels, doncs, que va sumant cada any una escola més. Vam començar amb tres a nivell intern, vam començar a nivell intern, la segona edició van haver-hi 5 participants, 6 i ara 7.
4: El concurs de daiquiris ha comptat enguany amb la participació de 7 escoles d'hostaleria. Seguim amb una altra competició de daiquiris que arriba el proper divendres i que s'adreça a cambrers professionals. L'anomenat Golden Daiquiri canvia el format. Es farà a la tarda i es complementa amb unes xerrades prèvies que vinculen el daiquiri amb el rom, el cafè i també el cava.
5: Començarà la competició a partir de les 6, amb 5 participants, que com deies tu, doncs sí que hi haurà gent professional, però també, com sabeu, sempre el guanyador del Premi Guades, ho vam instaurar amb l'Escola d'Hostaleria, doncs els guanyadors del Premi Guades tenen dret a participar o tenen una invitació per participar i defensar el títol de l'Escola d'Hostaleria doncs, en el The Golden Daiquiri. Per tant, repetirem, en aquest cas per partida doble, amb l'Ainhoa i amb en David de Sant Cugat i del Coll i Rodés, doncs, defensant també i, bueno, diguem que competint al costat de gent que ja està acostumada a treballar doncs, a darrere la gala. No?
4: El Golden Daiquiri compta amb un total de 5 participants i també estan convidats els guanyadors del concurs Miquel Boades. El concurs arriba aquest divendres a partir de les 4 de la tarda al restaurant Atics.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: fait très bien.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisen, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Un estudi detecta 50 persones amb solitud no desitjada a Lloret de Mar després d'analitzar la situació de veïns que tenen més de 70 anys tant al centre com a les urbanitzacions. El projecte, que rep el nom de Compartim, l'impulsa el Casant de la Gent Gran amb la Fundació Espronis i compta amb la col·laboració dels serveis socials de l'Ajuntament. Escoltem el regidor Alejandro Pérez.
4: Era molt necessari perquè nosaltres teníem clar que volíem treballar la solitud no desitjada de la nostra gent gran, però havíem d'analitzar quina era la necessitat que hi havia i realment doncs, nosaltres treballem molt amb la nostra gent gran, però hi ha persones que no arriben al casal de la gent gran, que no arriben, diguem, a l'administració pública i havíem de saber què és el que estava passant i com ho podíem revertir aquesta situació.
3: L'estudi que s'ha presentat aquest dilluns s'ha realitzat a través d'enquestes telefòniques i de visites domiciliàries. El centre de Lloret es va contactar amb 500 persones, de les quals la meitat va respondre i 130 viuen soles. D'aquestes, una de cada quatre pateixen solitud no desitjada. A les urbanitzacions es va contactar amb unes 200 persones amb 150 respostes i 89 de les quals viuen soles. En aquest cas, s'han detectat 15 de solitud no desitjada. En conjunt, la part analitzada de l'estudi situa en 50 persones els casos que, com diem, s'han detectat aquí a Lloret. Donem pas a Francesc Durà, gerent d'Espronis.
5: En aquestes primeres tocades parlen de 50 casos. Cada cas és un món. Aleshores, clar que, evidentment, que quan obres la porta, quan vols veure què hi ha en una determinada problemàtica social, no saps ben bé què trobaràs al darrere. I quan l'obres, després no pots tirar enrere. Per tant, l'Ajuntament sé que tenen la voluntat clara de que això tingui continuïtat, d'atendre bé aquestes persones, per tant, hi ha un cert grau de valentia i de responsabilitat respecte al benestar de la societat de Lloret.
3: A partir d'ara, els serveis socials analitzaran els 50 casos detectats per activar mesures personalitzades. Entre les propostes que fa el programa hi ha la creació de grups de conversa i d'acompanyament, l'orientació sobre recursos socials i informació sobre les activitats que du a terme el casal de la gent gran. El programa Compartim, presentat a finals de l'any passat, té com a objectiu detectar situacions de soledat, facilitar la participació social de la gent gran i també implicar entitats, serveis i comerços en l'acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: noia.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
3: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seua taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 8:45 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'Escola Àngels Alemany viurà aquest divendres una jornada emotiva amb la celebració de la cursa solidària Eric Corrent per tu en record de l'Eric, un alumne que va morir de càncer l'any 2021. La directora del centre, Carme Nicolás, ha explicat que aquesta és ja la 5a edició d'una cita que es prepara cada any amb molta il·lusió i ganes i que esperen que, de cara a divendres, el temps acompanyi. A la cursa hi participaran alumnes des de I3 fins a 6a de primària, és a dir, prop de 700 infants.
3: Participen tots els alumnes, des d'infantil 3 fins a 6è de primària, estem parlant aproximadament de no arriba a 700 alumnes i com heu dit també, totes les famílies familiars que ens acompanyen també poden participar-hi i venen els antics companys de l'Eric, que ja són alumnes dels instituts del poble, però que aquest dia ens demanen ells, moltes vegades ens truquen i ens diuen quin dia és la cursa que volem venir i nosaltres també ens posem en contacte amb els diferents instituts perquè que els hi puguin donar permís per venir, participar, o sigui que entre alumnes, pares, mares, avis, tiets i antics alumnes som uns quants aquells dies.
2: Les proves s'adaptaran segons l'edat dels participants. Els més petits correran 60 metres i els més grans arribaran als 600, que és una volta i mitja a les pistes d'atletisme. Segons a Carme Nicolás, l'objectiu de la jornada no és competitiu, sinó sobretot participatiu i de record a l'Eric. Tot i això, hi haurà premis per als guanyadors i també un reconeixement a tots els participants. La jornada també té una clara vessant solidària. En aquest cas, els diners recaptats aniran a la Fundació És Molt.
3: Cada any triem una fundació o una associació diferent. Normalment el que fem és ens posem en contacte amb els pares de l'Eric, que ara ja fa un parell d'anys que no viuen a Lloret, però bueno, com que mantenim el contacte, i sempre els hi demanem que, a quina fundació voldrien que anés destinats els diners que aconseguim amb aquesta cursa. Aquest any, concretament, nosaltres no la coneixíem, ens ho va dir la mama de l'Eric, i va destinat a la Fundació És Molt, que és una fundació que està a Barcelona i ja ens hem posat en contacte amb ells, estan superagraïts, supercontents, i ja els hi vam dir que era una petita aportació, però ja ens van dir que qualsevol aportació és molt benvinguda i que moltíssimes gràcies. I va per ells, és una associació que ajuda a la curació i el benestar dels nens amb càncer i les seves famílies. I aquest any tot el que recordem anirà per ells.
2: Per aconseguir els fons, l'escola ven butlletes solidàries d'un euro que permetran participar en un sorteig amb regals que aporten els comerços de Lloret de Mar i d'altres municipis de la zona. D'altra banda, canviem de qüestió, l'Ajuntament convoca una jornada participativa aquest dimecres per decidir el futur de l'Avinguda de Vidreres. La trobada és demà a la sala polivalent de la biblioteca i està oberta a veïns i establiments de la zona. Escoltem l'alcalde Adrià Lameles.
4: Un projecte estratègic molt important de remodelació de l'Avinguda de Vidreres, que, com altres zones del poble, però que aquest volíem fer una jornada d'escolta i participació als veïns afectats, als negocis afectats, perquè puguin dir la seva, perquè puguin parlar de les seves problemàtiques i perquè puguin expressar quina és l'avinguda de Vidreres que volen. I per això crec que és la nostra obligació escoltar a la ciutadania, escoltar els comerços, escoltar la gent que viu i que trepitja els carrers perquè puguin valorar doncs, quina és la millor avinguda possible, perquè volem fer una avinguda de major qualitat de vida pels veïns, per la gent que hi passa, per la gent que hi compra, i també volem que rejuvenitzi també el poble, no només amb l'avinguda de Vidreres, sinó en altres eixos estratègics.
2: Amb aquesta jornada, el consistori inicia el procés participatiu per definir les línies mestres de la futura remodelació a l'avinguda de Vidreres. La jornada és aquest dimecres a partir de les 6 de la tarda a la Casa de la Cultura.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret. El Teatre Municipal.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisan, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El projecte Son Aurora celebra una nova edició a Lloret de Mar amb la ciència com a eix central. El proper dissabte tindrà lloc la Fira Femenina de la Ciència i la Tecnologia amb dones científiques i alumnes del Coll i Rodés que presentaran experiments i treballs per fer la ciència més accessible. L'objectiu és fomentar vocacions STEAM entre nenes i joves. Donem pas a la Maite Rodríguez de l'Associació de Dones l'Aurora que organitza la fira.
4: Que vegin que hi ha exemples propers, no d'aquests grans científiques que surten als mitjans, sinó d'aquí, la dona, la veïna del costat, la filla d'un amic, la cosina, que s'estan dedicant a això, s'estan dedicant a aquesta professió. I això és bo, que les joves ho vegin i que diguin, ei, no tinc barreres, si m'agrada i vull, puc fer-ho.
3: Donen veu a dones que són Aurora i també són STEAM, com per exemple la Sandra Soliguer, arquitecta i professora.
5: Jo vaig estudiar arquitectura perquè m'agradava combinar la part científica amb la part artística i era la carrera que ho tenia tot. Fèiem des de mates i física fins a filosofia i història de l'art i de l'arquitectura. A mi em va encantar. De fet, la recomano sempre que algú no sap què estudiar, dic, fes arquitectura i després ja té molts camins oberts, després ja decidiràs què fas, perquè t'enriqueix moltíssim. Després d'uns anys d'estar fent d'arquitecte, em vaig dedicar a la docència, perquè també era una de les altres coses que m'agradava. Vaig provar sort i em va encantar. De fet, és el que realment m'agrada fer. I dins de la docència he fet molts projectes STEM amb els alumnes, de construir, de pensar, idear i després arribar a construir. I el que més m'agrada de tot i amb el que més gaudeixo és veure com construeixen coneixement, és a dir, ajudar a construir coneixement a tots els adolescents. Això m'enriqueix moltíssim i m'encanta.
3: Coneguem una altra d'aquestes dones que són exemplars, és la Marta Macià, llicenciada per la Universitat Politècnica de Madrid i que compta amb una trajectòria de 30 anys com a professora a l'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners, on també exerceix com a cap d'estudis des de fa més de 2 dècades. L'escoltem.
6: Soc la Marta Macià i soc enginyera forestal. Què m'ha aportat la meva feina? Doncs la meva feina m'ha permès apropar-me a la natura a través del coneixement de les dinàmiques dels boscos, però també, sobretot des de l'etnobotànica, que és la ciència que estudia les relacions que hi ha entre les persones i les plantes. O sigui, combina biologia i antropologia. Com? Doncs va documentant coneixements tradicionals sobre usos alimentaris, medicinals o artesanals o culturals de les plantes. I això és el que a mi m'ha portat molta, molta felicitat, aquests coneixements. Bueno, potser també us pregunteu què té a veure la enginyeria amb els boscos. Doncs els enginyers forestals ens encarreguem de preservar els boscos i la biodiversitat. Com? Doncs defensant-los d'amenaces com ara els incendis forestals, o l'erosió, o atacs de plagues i malures. Bueno, si encara esteu dubtant de si us voleu dedicar a la ciència, us recomano que escolteu amb atenció aquestes paraules de l'etnobotànic francès François Couplan, que va dir: podem protegir només allò que estimem. Estimem només el que coneixem i coneixem tan sols allò que fem servir. Així que, si encara esteu dubtant, jo us animo a que estudieu alguna ciència, que segur que el coneixement us aportarà molta felicitat.
3: A més de la fira de dissabte, l'Aurora també organitza una exposició sobre dones científiques lloretenques a la biblioteca.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 8:45 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisen, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'Institut Coll i Rodés commemora el 40è aniversari amb la xerrada sobre com aprèn el cervell adolescent, prevista aquest dimecres a Lloret de Mar. Anirà a càrrec de David Bueno, doctor en Biologia i catedràtic de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona. La xerrada oferirà una mirada científica propera i transformadora sobre l'adolescència, una de les etapes més fascinants i complexes del desenvolupament humà, posant el focus en com aprèn el cervell i quins factors influeixen en tot aquest procés. Donem pas a la directora de l'Institut, Luisa Peralta.
5: En motiu del 40è aniversari, des de l'Institut hem organitzat aquesta conferència del David Bueno, dirigida a les famílies, a tota la comunitat educativa, però pensada principalment per a les famílies. La conferència anirà a càrrec de David Bueno, que és un reconegut doctor en biologia. És professor i investigador de la sessió de genètica biomèdica evolutiva i del desenvolupament de la Universitat de Barcelona. També és director de la càtedra de neuroeducació de la mateixa universitat, de la Universitat de Barcelona. Ha escrit molts llibres d'èxit, com El cervell de l'adolescent. Bueno, ens oferirà una mirada científica, divulgativa i molt humana sobre com es transforma el cervell durant aquests anys clau i com des de l'educació i la família podem acompanyar-los millor, els nostres alumnes. El ponent serà David Bueno. La presentació de l'acte anirà a càrrec d'Idoia Saracíbar. L'organitzem des d'aquí, des de l'Institut Ramon Coll i Rodés, i ha col·laborat l'Ajuntament de Lloret de Mar. Les places seran limitades i seran gratuïtes, i si cadascú ha de fer la seva reserva, no us perdeu aquesta oportunitat de descobrir el funcionament del cervell dels adolescents des d'una perspectiva propera i transformadora. Us hi esperem en aquesta conferència.
4: Escoltem ara el ponent David Bueno.
6: El cervell adolescent té unes característiques pròpies, característiques que el distingeixen del cervell adult. Un adolescent no és un adult en miniatura o un adult en progrés, és una cosa, anava a dir, fins i tot diferent. A veure, hi ha tres aspectes que són clau i que ajuda a entendre la idiosincràsia de l'adolescència. D'una banda, l'adolescència és inevitable. Vull dir que no és una construcció social que hagin fet, sinó que sempre hi ha hagut adolescència i té un aspecte biològic que és fonamental. Serveix perquè els adolescents aprenguin a viure en societats molt complexes, construint la seva pròpia societat amb els seus iguals, amb els altres adolescents i amb els joves. Per això tenen aquest desig de socialitzar amb altres adolescents i de separar-se de l'entorn d'adults que fins aleshores doncs, els ha estat doncs, protegint, els ha estat doncs, els seus progenitors, vaja. Han de separar-se per descobrir qui són ells realment, qui volen ser, com volen ser, si no continuarien sent una extensió dels seus progenitors. Un segon aspecte és que la manera de viure i manifestar l'adolescència depèn de cada context històric, social, cultural i actualment també tecnològic. He dit, adolescència n'hi ha hagut sempre, però sempre es viu de manera diferent. Els adolescents d'ara la viuen, la manifesten de forma diferent a com la manifestàvem nosaltres doncs, fa doncs, 45 anys, quan, en el meu cas concret, si més no, quan era adolescent. I el tercer punt és entendre quines són les zones del cervell que més canvien durant l'adolescència, que són bàsicament tres. Una és l'amígdala, és la zona que genera les emocions, es torna hiperreactiva. Vol dir que responen amb més intensitat i molta més rapidesa de manera emocional. I això és un mecanisme biològic de protecció. Si no passa d'uns llindars, lògicament, de seguretat personal i de l'entorn, és que fins i tot és bo que sigui així, malgrat els adults de vegades on sembla que ens pot molestar. És allò que de vegades riuen, de vegades ploren, de vegades no saben què els passa. Però per què és important que siguin hiperreactius emocionalment? Doncs perquè les emocions són patrons de resposta, patrons de conducta automatitzats, preconscients, que es posen en marxa de manera automàtica, impulsiva, davant d'una situació que requereix una resposta urgent.
4: La xerrada amb David Bueno s'ha previst aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda en el Teatre de Lloret. Les places són limitades.
3: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: costi.
1: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
1: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret.

0: Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.
1: Fa molt bona pinta, Pol. Carai.
2: Fem el burro xula, tu em fas morro xula, ajuda't, tu et fas muta. Tu fas caure xula, tu em fas veure xula, ajuda't, tu et fas muta. Passeges

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisen, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El concurs de còctels impulsat per l'Institut Coll i Rodés i Amargura Cultura ha viscut una edició marcada per la sorpresa el passat divendres amb un empat inèdit en la categoria de còctel d'autor que ha obligat el jurat a proclamar dos guanyadors. Han estat Ainhoa Bueno del Coll i Rodés i David Concepción de Sap Cugat en una edició que s'ha destacat per l'alt nivell de les propostes. Escoltem David Varga d'Amargura Cultura que ha explicat la decisió del jurat.
4: Va donar la casualitat també que els guanyadors del còctel d'autor, amb el qual doncs, va haver-hi un empat. L'empat no s'havia donat fins a la quarta edició, i aquest empat doncs, va fer que el jurat decidís, evidentment, no anar un desempat, sinó que al final donar el premi als dos concursants, en aquest cas, com apuntava en Josep a la introducció, doncs, a David Concepción de l'Escola Sant Cugat i l'Ainhoa Bueno de l'escola Ramon Coll i Rodés de Lloret. La veritat que les propostes van ser impressionants, va haver un gran nivell, igual que també la guanyadora, doncs, fins i tot a la Comunitat Valenciana. El País Valencià va venir doncs, representants de l'escola de Benicarló, que es van interessar des del primer moment doncs, a sumar-se en aquest concurs que deixa'm dir abans de parlar dels còctels, doncs, que va sumant cada any una escola més. Vam començar amb tres a nivell intern, vam començar a nivell intern, la segona edició van haver-hi 5 participants, 6 i ara 7.
3: El concurs de daiquiris ha comptat enguany amb la participació de 7 escoles d'hostaleria. Seguim amb una altra competició de daiquiris que arriba el proper divendres i que s'adreça a cambrers professionals. L'anomenat Golden Daiquiri canvia el format. Es farà a la tarda i es complementa amb unes xerrades prèvies que vinculen el daiquiri amb el rom, el cafè i també el cava.
4: Començarà la competició a partir de les 6, amb 5 participants, que com deies tu, doncs sí que hi haurà gent professional, però també, com sabeu, sempre el guanyador del Premi Guades ho vam instaurar amb l'escola d'hostaleria, doncs els guanyadors del Premi Guades tenen dret a participar o tenen una invitació per participar i defensar el títol de l'escola d'hostaleria doncs, en el The Golden Daiquiri. Per tant, repetirem, en aquest cas per partida doble, amb l'Ainhoa i amb en David de Sant Cugat i del Coll Rodés doncs, defensant també i, bueno, diguem que competint al costat de gent que ja està acostumada a treballar doncs, a darrere la gala. No?
3: El Golden Daiquiri compta amb un total de 5 participants i també estan convidats els guanyadors del concurs Miquel Boades. El concurs arriba aquest divendres a partir de les 4 de la tarda al restaurant Atics.
5: La previsió meteorològica.
3: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Xavi, bona tarda.
6: Bona tarda. El temps es torna a complicar avui. Ens creua una línia d'inestabilitat associada a la borrasca que està ubicada a l'oest de la península Ibèrica i juntament amb aire fred en altura, doncs tot plegat provocarà xàfecs i tempestes a partir del migdia i durant la tarda que arrencaran en punts del prelitoral de l'interior i Pirineu i ràpidament, amb el pas de les hores, arribaran a qualsevol punt d'oest a est. Per tant, també aquí, a la zona de la selva marítima, durant la tarda arribaran aquests xàfecs, aquestes tronades irregulars, però localment forts i fins i tot no es pot descartar alguna calamarsada. Tarda, vespre, pendents del cel. Tenim alerta activada aquí a la comarca de la selva per aquesta pluja que pot ser intensa i deixar localment més de 20 litres en tan sols mitja hora. Ja diem que és una tarda d'anar fent seguiment i amb unes temperatures que, un cop plogui, baixaran. Notarem una refrescada i aquesta inestabilitat es mantindrà. També de cara al dimecres, dijous, divendres, sobretot aquí a la zona nord-est del país, incloent-hi Lloret, xàfecs, tronades que poden anar caient I tot plegat, amb unes temperatures que encara baixaran més. Aquesta refrescada serà contundent. A mitjans de setmana costarà arribar als 19 o 20 graus i, per tant, tindrem valors més propis de principis d'abril que no pas del mes de maig. En tot cas, ja diem, després d'una arrencada força plàcida d'aquesta setmana, a les últimes hores, doncs, a partir d'avui, doncs, haurem d'estar pendents del cel per aigua a mà i amb aquestes temperatures que ens faran recordar que encara som a la primavera, tot i que ja ens encaminem cap al mes de juny.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 19 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Un estudi detecta 50 persones amb solitud no desitjada a Lloret de Mar després d'analitzar la situació de veïns que tenen més de 70 anys tant al centre com a les urbanitzacions. El projecte, que rep el nom de Compartim, l'impulsa el Casant de la Gent Gran amb la Fundació Espronis i compta amb la col·laboració dels serveis socials de l'Ajuntament. Escoltem el regidor Alejandro Pérez.
5: Era molt necessari perquè nosaltres teníem clar que volíem treballar la solitud no desitjada de la nostra gent gran, però havíem d'analitzar quina era la necessitat que hi havia i realment doncs, nosaltres treballem molt amb la nostra gent gran, però hi ha persones que no arriben al casal de la gent gran, que no arriben, diguem, a l'administració pública i havíem de saber què és el que estava passant i com ho podíem revertir aquesta situació.
4: L'estudi que s'ha presentat aquest dilluns s'ha realitzat a través d'enquestes telefòniques i de visites domiciliàries. El centre de Lloret es va contactar amb 500 persones, de les quals la meitat va respondre i 130 viuen soles. D'aquestes, una de cada quatre pateixen solitud no desitjada. A les urbanitzacions es va contactar amb unes 200 persones amb 150 respostes i 89 de les quals viuen soles. En aquest cas, s'han detectat 15 de solitud no desitjada. En conjunt, la part analitzada de l'estudi situa en 50 persones els casos que, com diem, s'han detectat aquí a Lloret. Donem pas a Francesc Durà, gerent d'Espronis.
6: En aquesta primera tongada es parlen de 50 casos. Cada cas és un món. Aleshores, clar que, evidentment, que quan obres la porta, quan vols veure què hi ha en una determinada problemàtica social, no saps ben bé què trobaràs al darrere. I quan l'obres, després no pots tirar enrere. Per tant, l'Ajuntament sé que tenen la voluntat clara de que això tingui continuïtat, d'atendre bé aquestes persones, per tant, hi ha un cert grau de valentia i de responsabilitat respecte al benestar de la societat de Lloret.
4: A partir d'ara, els serveis socials analitzaran els 50 casos detectats per activar mesures personalitzades. Entre les propostes que fa el programa hi ha la creació de grups de conversa i d'acompanyament, l'orientació sobre recursos socials i informació sobre les activitats que du a terme el casal de la gent gran. El programa Compartim, presentat a finals de l'any passat, té com a objectiu detectar situacions de soledat, facilitar la participació social de la gent gran i també implicar entitats, serveis i comerços en l'acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret. 90.2

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: allà en internet.
1: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisan, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'Escola Àngels Alemany viurà aquest divendres una jornada emotiva amb la celebració de la cursa solidària Eric Corrent per tu en record de l'Eric, un alumne que va morir de càncer l'any 2021. La directora del centre, Carme Nicolás, ha explicat que aquesta és ja la cinquena edició d'una cita que es prepara cada any amb molta il·lusió i ganes i que esperen que, de cara a divendres, el temps acompanyi. A la cursa hi participaran alumnes des d'I3 fins a 6 de primària, és a dir, prop de 700 infants.
4: Participen tots els alumnes, des d'infantil 3 fins a 6è de primària, estem parlant aproximadament de no arriba a 700 alumnes i com heu dit també totes les famílies familiars que ens acompanyen també poden participar-hi i venen els antics companys de l'Eric que ja són alumnes dels instituts del poble però que aquest dia ens demanen ells moltes vegades ens truquen i ens diuen quin dia és la cursa que volem venir i nosaltres també ens posem en contacte amb els diferents instituts perquè que els hi puguin donar permís per venir, participar, o sigui que entre alumnes, pares, mares, avis, tiets i antics alumnes som uns quants aquells dies.
3: Les proves s'adaptaran segons l'edat dels participants. Els més petits correran 60 metres i els més grans arribaran als 600, que és una volta i mitja a les pistes d'atletisme. Segons a Carme Nicolás, l'objectiu de la jornada no és competitiu, sinó sobretot participatiu i de record a l'Eric. Tot i això, hi haurà premis per als guanyadors i també un reconeixement a tots els participants. La jornada també té una clara vessant solidària. En aquest cas, els diners recaptats aniran a la Fundació és molt.
4: Cada any triem una fundació o una associació diferent. Normalment el que fem és ens posem en contacte amb els pares de l'Eric, que ara ja fa un parell d'anys que no viuen a Lloret, però bueno, com que mantenim el contacte, i sempre els hi demanem que, a quina fundació voldrien que anés destinats els diners que aconseguim amb aquesta cursa. Aquest any, concretament, nosaltres no la coneixíem, ens ho va dir la mama de l'Eric, i va destinat a la Fundació Esmol, que és una fundació que està a Barcelona i ja ens hem posat en contacte amb ells, estan superagraïts, supercontents, ja els hi vam dir que era una petita aportació, però ja ens van dir que qualsevol aportació és molt benvinguda i que moltíssimes gràcies. I va per ells, és una associació que ajuda a la curació i el benestar dels nens amb càncer i les seves famílies. I aquest any tot el que recordem anirà per ells.
3: Per aconseguir els fons, l'escola ven butlletes solidàries d'un euro que permetran participar en un sorteig amb regals que aporten els comerços de Lloret de Mar i d'altres municipis de la zona. D'altra banda, canviem de qüestió, l'Ajuntament convoca una jornada participativa aquest dimecres per decidir el futur de l'Avinguda de Vidreres. La trobada és demà a la sala polivalent de la biblioteca i està oberta a veïns i establiments de la zona. Escoltem l'alcalde Adrià Lameles.
5: Un projecte estratègic molt important de remodelació de l'Avinguda de Vidreres, que com altres zones del poble, però que aquest volíem fer una jornada d'escolta i participació als veïns afectats, als negocis afectats, perquè puguin dir la seva, perquè puguin parlar de les seves problemàtiques i perquè puguin expressar quina és l'Avinguda de Vidreres que volen. I per això crec que és la nostra obligació escoltar a la ciutadania, escoltar els comerços, escoltar la gent que viu i que trepitja els carrers perquè puguin valorar doncs, quina és la millor avinguda possible, perquè volem fer una avinguda doncs, de major qualitat de vida pels veïns, per la gent que hi passa, per la gent que hi compra, i també volem que rejuvenitzi també el poble, no només amb l'Avinguda de Vidreres, sinó en altres eixos estratègics.
3: Amb aquesta jornada, el consistori inicia el procés participatiu per definir les línies mestres de la futura remodelació a l'Avinguda de Vidreres. La jornada és aquest dimecres a partir de les 6 de la tarda a la Casa de la Cultura.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona nit. Us parla Rosa Giral. El projecte Son Aurora celebra una nova edició a Lloret de Mar amb la ciència com a eix central. El proper dissabte tindrà lloc la Fira Femenina de la Ciència i la Tecnologia amb dones científiques i alumnes del Coll i Rodés que presentaran experiments i treballs per fer la ciència més accessible. L'objectiu és fomentar vocacions STEAM entre nenes i joves. Donem pas a la Maite Rodríguez de l'Associació de Dones L'Aurora que organitza la fira.
5: Que vegin que hi ha exemples propers, no d'aquestes grans científiques que surten als mitjans, sinó d'aquí, la dona, la veïna del costat, la filla d'un amic, la cosina, que s'estan dedicant a això, s'estan dedicant a aquesta professió. I això és bo, que les joves ho vegin i que diguin, ei, no tinc barreres, si m'agrada i vull, puc fer-ho.
4: Donen veu a dones que són Aurora i també són STEAM, com per exemple la Sandra Soliguer, arquitecta i professora.
6: Jo vaig estudiar arquitectura perquè m'agradava combinar la part científica amb la part artística i era la carrera que ho tenia tot. Fèiem des de mates i física fins a filosofia i història de l'art i de l'arquitectura. A mi em va encantar. De fet, la recomano sempre que algú no sap què estudiar, dic fes arquitectura i després ja té molts camins oberts, després ja decidiràs què fas, perquè t'enriqueix moltíssim. Després d'uns anys d'estar fent d'arquitecte, em vaig dedicar a la docència, perquè també era una de les altres coses que m'agradava. Vaig provar sort i em va encantar. De fet, és el que realment m'agrada fer. I des de la docència he fet molts projectes STEM amb els alumnes, de construir, de pensar, idear i després arribar a construir. I el que més m'agrada de tot i amb el que més gaudeixo és veure com construeixen coneixement, és a dir, ajudar a construir coneixement a tots els adolescents. Això m'enriqueix moltíssim i m'encanta.
4: Coneguem una altra d'aquestes dones que són exemplars, és la Marta Macià, llicenciada per la Universitat Politècnica de Madrid i que compta amb una trajectòria de 30 anys com a professora a l'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners, on també exerceix com a cap d'estudis des de fa més de dues dècades. L'escoltem.
7: Soc la Marta Macià i soc enginyera forestal. Què m'ha aportat la meva feina? Doncs la meva feina m'ha permès apropar-me a la natura a través del coneixement de les dinàmiques dels boscos, però també, sobretot des de l'etnobotànica, que és la ciència que estudia les relacions que hi ha entre les persones i les plantes. O sigui, combina biologia i antropologia. Com? Doncs va documentant coneixements tradicionals sobre usos alimentaris, medicinals o artesanals o culturals de les plantes. I això és el que a mi m'ha portat molta, molta felicitat, aquests coneixements. Bueno, potser també us pregunteu què té a veure la enginyeria amb els boscos. Doncs els enginyers forestals ens encarreguem de preservar els boscos i la biodiversitat. Com? Doncs defensant-los d'amenaces com ara els incendis forestals, o l'erosió, o atacs de plagues i malures. Bueno, si encara esteu dubtant de si us voleu dedicar a la ciència, us recomano que escolteu amb atenció aquestes paraules de l'etnobotànic francès François Couplan, que va dir: podem protegir només allò que estimem. Estimem només el que coneixem i coneixem tan sols allò que fem servir. Així que, si encara esteu dubtant, jo us animo a que estudieu alguna ciència, que segur que el coneixement us aportarà molta felicitat.
4: A més de la fira de dissabte, l'Aurora també organitza una exposició sobre dones científiques lloretenques a la biblioteca.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
9: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
8: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
10: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisen, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. L'Institut Coll i Rodés commemora el 40è aniversari amb la xerrada sobre com aprèn el cervell adolescent, prevista aquest dimecres a Lloret de Mar. Anirà a càrrec de David Bueno, doctor en Biologia i catedràtic de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona. La xerrada oferirà una mirada científica propera i transformadora sobre l'adolescència, una de les etapes més fascinants i complexes del desenvolupament humà, posant el focus en com aprèn el cervell i quins factors influeixen en tot aquest procés. Donem pas a la directora de l'Institut, Luisa Peralta.
4: En motiu del 40è aniversari, des de l'Institut hem organitzat aquesta conferència del David Bueno, dirigida a les famílies, a tota la comunitat educativa, però pensada principalment per a les famílies. La conferència anirà a càrrec de David Bueno, que és un reconegut doctor en biologia. És professor i investigador de la sessió de genètica biomèdica evolutiva i del desenvolupament de la Universitat de Barcelona. També és director de la càtedra de neuroeducació de la mateixa universitat, de la Universitat de Barcelona. Ha escrit molts llibres d'èxit, com El cervell de l'adolescent. Bueno, ens oferirà una mirada científica, divulgativa i molt humana sobre com es transforma el cervell durant aquests anys clau i com des de l'educació i la família podem acompanyar-los millor, els nostres alumnes. El ponent serà David Bueno. La presentació de l'acte anirà a càrrec d'Idoia Saracíbar. L'organitzem des d'aquí, des de l'Institut Ramon Coll i Rodés, i ha col·laborat l'Ajuntament de Lloret de Mar. Les places seran limitades i seran gratuïtes, i si cadascú ha de fer la seva reserva, no us perdeu aquesta oportunitat de descobrir el funcionament del cervell dels adolescents des d'una perspectiva propera i transformadora. Us hi esperem en aquesta conferència.
3: Escoltem ara el ponent David Bueno.
5: El cervell adolescent té unes característiques que el distingeixen del cervell adult. Un adolescent no és un adult en miniatura o un adult en progrés, és una cosa, anava a dir, fins i tot diferent. A veure, hi ha tres aspectes que són clau i que ajuda a entendre la idiosincràsia de l'adolescència. D'una banda, l'adolescència és inevitable. Vull dir que no és una construcció social que hagin fet, sinó que sempre hi ha hagut adolescència i té un aspecte biològic que és fonamental. Serveix perquè els adolescents aprenguin a viure en societats molt complexes, construint la seva pròpia societat amb els seus iguals, amb els altres adolescents i amb els joves. Per això tenen aquest desig de socialitzar amb altres adolescents i de separar-se de l'entorn d'adults que fins aleshores doncs, els ha estat doncs, protegint, els ha estat doncs, els seus progenitors, vaja. Han de separar-se per descobrir qui són ells realment, qui volen ser, com volen ser, si no continuarien sent una extensió dels seus progenitors. Un segon aspecte és que la manera de viure i manifestar l'adolescència depèn de cada context històric, social, cultural i actualment també tecnològic. He dit, adolescència n'hi ha hagut sempre, però sempre es viu de manera diferent. Els adolescents d'ara la viuen, la manifesten de forma diferent a com la manifestàvem nosaltres doncs, fa doncs, 45 anys, quan, en el meu cas concret, si més no, quan era adolescent. I el tercer punt és entendre quines són les zones del cervell que més canvien durant l'adolescència, que són bàsicament tres. Una és l'amígdala, és la zona que genera les emocions. Es torna hiperreactiva. Vol dir que responen amb més intensitat i molta més rapidesa de manera emocional. I això és un mecanisme biològic de protecció. Si no passa d'uns llindars, lògicament, de seguretat personal i de l'entorn, és que fins i tot és bo que sigui així, malgrat els adults de vegades on sembla que ens pot molestar. És allò que de vegades riuen, de vegades ploren, de vegades no saben què els passa. Però per què és important que siguin hiperreactius emocionalment? Doncs perquè les emocions són patrons de resposta, patrons de conducta automatitzats, preconscients, que es posen en marxa de manera automàtica, impulsiva, davant d'una situació que requereix una resposta urgent.
3: La xerrada amb David Bueno s'ha previst aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda en el Teatre de Lloret. Les places són limitades.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

vas? Ja fa temps que no ho hem parlat. Érem cul i merda fa uns anys i al final ens hem separat. Digue'm quan dura una amistat. Potser s'ha acabat. Algú dins meu s'ha trencat i ho saps.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit. Us parla Rosa Giral. El concurs de còctels impulsat per l'Institut Coll i Rodés i Amargura Cultura ha viscut una edició marcada per la sorpresa el passat divendres amb un empat inèdit en la categoria de còctel d'autor que ha obligat el jurat a proclamar dos guanyadors. Han estat Ainhoa Bueno del Coll i Rodés i David Concepción de Sap Cugat en una edició que s'ha destacat per l'alt nivell de les propostes. Escoltem David Varga d'Amargura Cultura que ha explicat la decisió del jurat.
5: Va donar la casualitat també que els guanyadors del còctel d'autor, amb el qual doncs, va haver-hi un empat. L'empat no s'havia donat fins a la quarta edició, i aquest empat doncs, va fer que el jurat decidís, evidentment, no anar un desempat, sinó que al final donar el premi als dos concursants, en aquest cas, com apuntava en Josep a la introducció, doncs, a David Concepción de l'Escola Sant Cugat i l'Ainhoa Bueno de l'escola Ramon Coll i Rodés de Lloret. La veritat que les propostes van ser impressionants, va haver un gran nivell, igual que també la guanyadora, doncs, fins i tot de la Comunitat Valenciana. El País Valencià va venir doncs, representants de l'escola de Benicarló, que es van interessar des del primer moment doncs, a sumar-se en aquest concurs que deixa'm dir abans de parlar dels còctels, doncs, que va sumant cada any una escola més. Vam començar amb tres a nivell intern, vam començar a nivell intern, la segona edició van haver-hi 5 participants, 6 i ara 7.
4: El concurs de daiquiris ha comptat enguany amb la participació de 7 escoles d'hostaleria. Seguim amb una altra competició de daiquiris que arriba el proper divendres i que s'adreça a cambrers professionals. L'anomenat Golden Daiquiri canvia el format. Es farà a la tarda i es complementa amb unes xerrades prèvies que vinculen el daiquiri amb el rom, el cafè i també el cava.
5: Començarà la competició a partir de les 6, amb 5 participants, que com deies tu, doncs sí que hi haurà gent professional, però també, com sabeu, sempre el guanyador del Premi Guades ho vam instaurar amb l'escola d'hostaleria, doncs els guanyadors del Premi Guades tenen dret a participar o tenen una invitació per participar i defensar el títol de l'escola d'hostaleria doncs, en el The Golden Daiquiri. Per tant, repetirem, i en aquest cas per partida doble, amb l'Ainhoa i amb en David de Sant Cugat i del Coll i Rodés doncs, defensant també i, bueno, diguem que competint al costat de gent que ja està acostumada a treballar doncs, a darrere la gala, no?
4: El Golden Daiquiri compta amb un total de 5 participants i també estan convidats els guanyadors del concurs Miquel Boades. El concurs arriba aquest divendres a partir de les 4 de la tarda al restaurant Atics.
3: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 8:45 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret. El Teatre Municipal.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisen, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Un estudi detecta 50 persones amb solitud no desitjada a Lloret de Mar després d'analitzar la situació de veïns que tenen més de 70 anys tant al centre com a les urbanitzacions. El projecte, que rep el nom de Compartim, l'impulsa el Casant de la Gent Gran amb la Fundació Espronis i compta amb la col·laboració dels serveis socials de l'Ajuntament. Escoltem el regidor Alejandro Pérez.
4: Era molt necessari perquè nosaltres teníem clar que volíem treballar la solitud no desitjada de la nostra gent gran, però havíem d'analitzar quina era la necessitat que hi havia i realment doncs, nosaltres treballem molt amb la nostra gent gran, però hi ha persones que no arriben al casal de la gent gran, que no arriben, diguem, a l'administració pública i havíem de saber què és el que estava passant i com ho podíem revertir aquesta situació.
3: L'estudi que s'ha presentat aquest dilluns s'ha realitzat a través d'enquestes telefòniques i de visites domiciliàries. El centre de Lloret es va contactar amb 500 persones, de les quals la meitat va respondre i 130 viuen soles. D'aquestes, una de cada quatre pateixen solitud no desitjada. A les urbanitzacions es va contactar amb unes 200 persones amb 150 respostes i 89 de les quals viuen soles. En aquest cas, s'han detectat 15 de solitud no desitjada. En conjunt, la part analitzada de l'estudi situa en 50 persones els casos que, com diem, s'han detectat aquí a Lloret. Donem pas a Francesc Durà, gerent d'Espronis.
5: En aquestes primeres tocades parlen de 50 casos. Cada cas és un món. Aleshores, clar que, evidentment, que quan obres la porta, quan vols veure què hi ha en una determinada problemàtica social, no saps ben bé què trobaràs al darrere. I quan l'obres, després no pots tirar enrere. Per tant, l'Ajuntament sé que tenen la voluntat clara de que això tingui continuïtat, d'atendre bé aquestes persones, per tant, hi ha un cert grau de valentia i de responsabilitat respecte al benestar de la societat de Lloret.
3: A partir d'ara, els serveis socials analitzaran els 50 casos detectats per activar mesures personalitzades. Entre les propostes que fa el programa hi ha la creació de grups de conversa i d'acompanyament, l'orientació sobre recursos socials i informació sobre les activitats que du a terme el casal de la gent gran. El programa Compartim, presentat a finals de l'any passat, té com a objectiu detectar situacions de soledat, facilitar la participació social de la gent gran i també implicar entitats, serveis i comerços en l'acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.

0: fuera justo en el mismo momento y de la misma manera.
1: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisan, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. L'Escola Àngels Alemany viurà aquest divendres una jornada emotiva amb la celebració de la cursa solidària Eric Corrent per tu en record de l'Eric, un alumne que va morir de càncer l'any 2021. La directora del centre, Carme Nicolás, ha explicat que aquesta és ja la cinquena edició d'una cita que es prepara cada any amb molta il·lusió i ganes i que esperen que, de cara a divendres, el temps acompanyi. A la cursa hi participaran alumnes des d'I3 fins a 6 de primària, és a dir, prop de 700 infants.
4: Participen tots els alumnes, des d'infantil 3 fins a 6è de primària, estem parlant aproximadament de no arriba a 700 alumnes i com heu dit també, totes les famílies familiars que ens acompanyen també poden participar-hi i venen els antics companys de l'Eric, que ja són alumnes dels instituts del poble, però que aquest dia ens demanen ells, moltes vegades ens truquen i ens diuen quin dia és la cursa que volem venir i nosaltres també ens posem en contacte amb els diferents instituts perquè que els hi puguin donar permís per venir, participar, o sigui que entre alumnes, pares, mares, avis, tiets i antics alumnes, som uns quants aquells dies.
3: Les proves s'adaptaran segons l'edat dels participants. Els més petits correran 60 metres i els més grans arribaran als 600, que és una volta i mitja a les pistes d'atletisme. Segons a Carme Nicolás, l'objectiu de la jornada no és competitiu, sinó sobretot participatiu i de record a l'Eric. Tot i això, hi haurà premis per als guanyadors i també un reconeixement a tots els participants. La jornada també té una clara vessant solidària. En aquest cas, els diners recaptats aniran a la Fundació És molt.
4: Cada any triem una fundació o una associació diferent. Normalment el que fem és ens posem en contacte amb els pares de l'Eric, que ara ja fa un parell d'anys que no viuen a Lloret, però bueno, com que mantenim el contacte, i sempre els hi demanem que a quina fundació voldrien que anés destinats els diners que aconseguim amb aquesta cursa. Aquest any, concretament, nosaltres no la coneixíem, ens ho va dir la mama de l'Eric, i va destinat a la Fundació És molt, que és una fundació que està a Barcelona i ja ens hem posat en contacte amb ells, estan superagraïts, supercontents, ja els hi vam dir que era una petita aportació, però ja ens van dir que qualsevol aportació és molt benvinguda i que moltíssimes gràcies. I va per ells, és una associació que ajuda a la curació i el benestar dels nens amb càncer i les seves famílies. I aquest any tot el que recordem anirà per ells.
3: Per aconseguir els fons, l'escola ven butlletes solidàries d'un euro que permetran participar en un sorteig amb regals que aporten els comerços de Lloret de Mar i d'altres municipis de la zona. D'altra banda, canviem de qüestió, l'Ajuntament convoca una jornada participativa aquest dimecres per decidir el futur de l'Avinguda de Vidreres. La trobada és demà a la sala polivalent de la biblioteca i està oberta a veïns i establiments de la zona. Escoltem l'alcalde Adrià Lameles.
5: Un projecte estratègic molt important de remodelació de l'Avinguda de Vidreres, que com altres zones del poble, però que aquest volíem fer una jornada d'escolta i participació als veïns afectats, als negocis afectats, perquè puguin dir la seva, perquè puguin parlar de les seves problemàtiques i perquè puguin expressar quina és l'Avinguda de Vidreres que volen. I per això crec que és la nostra obligació escoltar a la ciutadania, escoltar els comerços, escoltar la gent que viu i que trepitja els carrers perquè puguin valorar doncs, quina és la millor avinguda possible, perquè volem fer una avinguda doncs, de major qualitat de vida pels veïns, per la gent que hi passa, per la gent que hi compra, i també volem que rejuvenitzi també el poble, no només amb l'Avinguda de Vidreres, sinó en altres eixos estratègics.
3: Amb aquesta jornada, el consistori inicia el procés participatiu per definir les línies mestres de la futura remodelació a l'Avinguda de Vidreres. La jornada és aquest dimecres a partir de les 6 de la tarda a la Casa de la Cultura.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.